0: mal. ¿Te has comido ya 9 panetones?
1: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
0: ¿Y la has encontrado?
1: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
0: Aldi.
1: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
0: Más info en aldi.es.
2: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
3: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
4: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
5: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
6: Ya les hemos contado alguna vez el problema de los deepfakes, esos acosadores pajilleros que se dedican a coger fotos de mujeres, cogen la cara y a través de la inteligencia artificial les ponen cuerpos desnudos. Bien, esto es crear porno a la carta con las caras de mujeres reales a las que se somete a esa forma de violencia sexual. Bueno, pues la presidenta del Parlamento Europeo denuncia hoy que 46 eurodiputadas han sufrido exactamente esto, Canals.
7: Pues sí, todo parte de un informe de una plataforma alemana que han presentado en la Eurocámara. El investigador buscó los nombres de todos los eurodiputados en centenares de webs conocidas por tener porno hecho con deepfakes y aparecieron esos 50 casos. En su mayoría eran casos de mujeres. Dice Roberta Metsola que es un tipo de violencia que no se puede normalizar.
8: Violence against women offline and online.
7: La violencia contra las mujeres dentro y fuera de Internet, ha dicho, es intolerable y deplorable.
6: Vamos ya con los deportes, José Antonio Duro.
9: Con un nombre propio, que es el de Messi, que se va a vestir por última vez la camiseta de Argentina. Se empieza a marchar y lo va a hacer la próxima madrugada en Buenos Aires, en un Argentina-Benín. El partido es a la una y como el Croacia-España de esta tarde lo vamos a contar en láser. Lo va a narrar Luis Flaqué en la aplicación de la radio. Claro, hay mucha gente apenada en Argentina, entre ellos Scaloni.
10: Lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite, que yo no se lo he visto a nadie.
11: Mal, porque se va y no juega más. Y porque es el mejor jugador del mundo, reemplaza a Maradona. Es muy bueno. Muy buen papá, muy buen novio.
9: Messi, que se marcha en la noche del día de hoy.
6: Gracias, Duro. Y el punzón de Xavi Vidal Folk.
12: Pedro Sánchez adelantó las elecciones y casi todos respiraron aliviados. La oposición decía que por fin, vaya. Feijóo proclamaba que por fin decidieran los españoles, como si no valieran las anteriores decisiones que ahí le descabalgaron. En las filas del gobierno muchos se consolaban por el fin de tanto sufrir y se animaban porque volverían a intentar las nuevas normas sobre la vivienda que las tres derechas tumbaron en el Congreso. Dura poco la alegría. Enseguida, después del alivio, surgió la preocupación, la inquietud, la angustia. Ayuso y Abascal envenenaban el ambiente levantando tontainas sospechas de truco y pucherazo. Aznar, que en 1978 votó contra la Constitución, alertaba de que la monarquía se terminará si Sánchez se repite. ¡Qué gracioso! Y los sindicatos convocaban huelga general, no se sabe en qué día, para prevenir y tratar de evitar el aterrizaje de derechistas y fachas. Van más o menos empatados, en miedo al futuro. ¿Y nosotros? Podemos preguntarnos.
6: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
13: Cadena SER.
14: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
15: Y eso, bueno, va a ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
14: No puedo leer ni escribir.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
16: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
13: Tots els nostres continguts.
16: Som a tot arreu. Som al teu costat.
13: Descarrega't l'app de la cadena SER.
16: Tot això passa aquí.
13: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
17: Hola, bon dia. Amb l'anunci d'avançament electoral de Pedro Sánchez, els partits catalans ja han activat la maquinària per confeccionar les seves llistes abans del 20 d'octubre. Laura Pons, bon dia.
18: Hola, què tal? Bon dia.
17: Esquerra Republicana ha de resoldre en pocs dies l'estibantós que té amb la seva figura visible, Gabriel Rufián.
18: Estibantós entre Junqueras i Rufián pel front d'esquerres. De fet, encara ahir mateix, el portaveu dels Republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer. Des del partit, però, tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
19: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
18: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra, cal fer campanya per Esquerra.
19: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina.
18: Hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
17: 7 i 22 minuts per la seva banda, Junts per Catalunya prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Puigdemont si avui el Constitucional avala la llei d'amnistia. Els juntaires respiren després que Aliança Catalana hagi confirmat que no es presentarà en aquestes eleccions espanyoles. Xavier Balló.
20: Junts vol aprofitar que no tindrà la competència de l'extrema dreta i també el possible impuls que pugui tenir un retorn de Puigdemont en plena campanya electoral. El partit hi ha certes expectatives que pugui coincidir una cosa amb l'altra, però tampoc ho donen per fet, ja que són el Constitucional, amb la seva decisió d'avui, i el Suprem, els qui tenen la paella pel mànec amb els tempos. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat en aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
21: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals, per tapar la seva incapacitat.
20: El partit reuneix aquest vespre al Consell Nacional per fer els primers tràmits per elaborar les noves llistes.
17: I a l'espai de l'esquerra, Susana Ruiz, bon dia.
22: Hola, bon dia.
17: En les properes setmanes s'ha determinar si Ada Colau torna a la primera línia política amb el front ampli que s'ha presentat aquest dilluns.
22: Els comuns volen tenir molt protagonisme en aquest nou front ampli, aquest és el nom, i estan mirant com fer-ho. Colau va deixar la porta oberta fa uns dies a tenir un paper rellevant si realment es forma aquest front d'esquerres unitari. Colau, en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Entonces, claro que me gustaría que estuviera Irene, pero también me gustaría que esté pues Mónica Oltra, aunque sea candidata a la alcaldía de València, creo que es un nombre imprescindible para un frente amplio de izquierdas. Me encantaría que estuviera Gabriel Rufián, ¿no? Si finalmente Esquerra Republicana no se lo impide, pues me encantaría que estuviera Gabriel Rufián.
22: De moment, qui encapçala les converses a l'espai és el ministre Ernest Urtasun, que no es tanca una candidatura unitària amb Podemos.
24: Nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el Frente Amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda.
22: Per la seva banda, la CUP debatrà dissabte vinent si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals. Els copaires no van obtenir representació ara fa 3 anys.
17: I pel que fa a les pluges, avui esperem un nou front que novament deixarà pluges torrencials. Quina és la previsió del temps?
25: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
22: Doncs s'espera l'arribada d'aquest nou episodi d'aiguats de gran intensitat a partir de la tarda vespre i s'estendrà durant tota la nit i matinada fins demà. A la tarda els xàfecs amb llamps i trons poden afectar el Camp de Tarragona, l'Ebre, les comarques del Pirineu i Prepirinenques i també les de Ponent. Al vespre arribaran fins a la Catalunya central, al litoral i al prelitoral central i fins al sud de la Costa Brava. Avui el matí serà més tranquil amb algunes boires matinals i alguna primera gotellada.
26: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a Rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a Rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
17: I sobre els aiguats encara... Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers des de dissabte. Es diu Rami i té autisme.
22: Va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge, espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció i demanen ajuda a la ciutadania per trobar-lo. És un noi moreno, té el cabell negre arrissat i va vestit amb una samarreta de color turquesa i un pantaló de color taronja. Encara no ha aparegut el jove arrossegat tampoc per la riera de Pineda diumenge. Trobar-los tots dos és ara la màxima prioritat.
27: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número un, com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
22: És el que deia el president Salvador Illa.
17: El Departament d'Educació diu que, malgrat les incidències acumulades en 3 dies seguits de pluja intensa, avui obriran tots els centres educatius d'infantil, primària i secundària.
22: No podran obrir, en canvi, la llar d'infants al Garbí de Sant Adrià de Besòs i 2 centres de formació d'adults a Ripollet i Granollers.
17: I pel que fa als centres sanitaris, els aiguats també han provocat afectacions en diverses instal·lacions, són a Granollers, Barcelona i Girona.
22: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels més perjudicats. L'hospital més gran de Catalunya ha hagut de traslladar diversos serveis afectats per la pluja, segons el Departament de Salut, però no ha calgut anul·lar activitat assistencial. L'Hospital de Granollers també ha tingut especial afectació en diversos serveis, tot i que s'ha maniobrat per mantenir-los oberts en altres ubicacions doncs, del mateix espai. S'ha hagut de tancar o traslladar serveis, hi ha hagut inundacions i goteres i els usuaris han tingut molts problemes per poder arribar al centre. A més, diversos centres d'atenció primària d'aquestes mateixes zones, Barcelona i el Vallès Oriental, sobretot, també han patit desperfectes.
0: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hoy por hoy Catalunya, l'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
17: 7 i 27 minuts del matí, la manifestació de nit a Barcelona per defensar l'accés a l'habitatge va plegar unes 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. Tot va anar bé fins que, un cop acabada la marxa, alguns manifestants es van enfrontar amb els Mossos.
22: Segons la policia catalana, els aldarulls han acabat amb 13 persones detingudes, tot homes adults, menys una noia menor d'edat. També hi ha, diuen els Mossos, una trentena d'agents ferits.
17: La periodista israeliana Amira Haas, que fa 30 anys que explica des de Palestina l'ocupació de la franja, és ara a Barcelona per recollir un premi i ha llançat aquesta reflexió. Diu que els periodistes han d'informar dels fets. Una altra cosa és que el públic vulgui saber la veritat. Àlex Ochoa.
2: La periodista va recollir ahir al vespre el Premi Vázquez Montalbán de Periodisme Internacional que atorga el Col·legi de Periodistes i explicava la seva frustració davant els qui no volen informar-se del que els envolta. We have
3: the right, we can... Tenim el dret de donar informació, però el que no podem és obligar la gent a que vulgui saber. No podem forçar-los a saber, ni tampoc a que vulguin saber. To know and to
2: want to know. El jurat del premi, que no s'atorgava des d'abans de la pandèmia, reconeix la periodista Amira Haas com un exemple de defensa de la llibertat d'informació.

0: mediodía, las 11 en Canarias. Noticia de ahora mismo y muy relevante además. El Tribunal Constitucional ordena al Supremo que amnistíe del todo a los líderes independentistas, a los líderes de Procés. Esto allana definitivamente la vuelta de Puigdemont a España. Miguel Ángel Campos, buenos días.
1: Buenos días. El Pleno del Constitucional, tal y como estaba previsto, ha aprobado la ponencia presentada por el presidente Cándido Conde Pumpido, que amnistía a Dolors Bassa del delito de malversación. El texto dice que el Supremo erró el rechazar amnistiar la malversación, que pretendía acuñar un concepto autónomo y razonable de enriquecimiento. El texto ahora, junto a los votos particulares, pasará al Tribunal Supremo. Será el magistrado Llarena quien emita su auto que dé por concluso el sumario. A partir de entonces podrá regresar Carles Puigdemont.
2: Radio Manresa.
3: Migdia Central.
2: Radio Manresa.
3: Migdia Central. Eli Pagán.
4: Hola, què tal? Com estan? Passa un minut i mig a les 12 d'aquest migdia, d'aquesta jornada. Avui som dimarts, som 6 d'octubre. Comencem una nova edició d'aquest migdia central. Els explico què hem preparat en aquest programa d'avui dimarts. Avui començarem amb música, com sempre, però avui nosaltres els volem parlar d'una polèmica que hi ha hores ara a la ciutat de Manresa. La supressió d'un carril d'entrada a la capital del Bages, a la carretera de Santpedó, anant cap al Parc de l'Agulla, ha molestat a diverses zones de la ciutat. Els veïns de la carretera de Santpedó, però també els veïns que viuen a Pineda de Bages. Doncs bé, avui nosaltres ens en volem anar fins allà, volem anar fins a Pineda de Bages, parlarem amb el president de l'entitat veïnal de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages perquè ens expliqui què és el que opinen ells d'aquest canvi de sentit circulatori en aquesta zona d'entrada a la capital del Bages. Tal com els vam explicar ahir en aquest migdia central, ahir els vam parlar d'un festival, es diu Fem Blues, un festival que arrenca aquest diumenge al Teatre dels Carlins de Manresa. Serà un concert mensual, un concert de blues que es podrà escoltar a casa nostra. Manresa, és una mica, la idea és recuperar aquest blues a la capital del Bages, un cicle doncs, de concerts estables de blues a la capital del Bages. Doncs bé, són diferents concerts que es faran fins a la primavera als Carlins un diumenge de cada mes. Doncs nosaltres avui en aquest migdia central el que farem al llarg d'aquesta setmana fins que no el regalem és que els anirem, obrirem la línia telefònica al 93 872 26 37 perquè vostès puguin trucar i ens puguin dir doncs, que volen anar a aquest cicle i els hi regalarem aquest abonament. Avui és dimarts, per tant, el que toca fer és efemèrides. Avui parlarem d'aquesta jornada, sabrem històricament com va ser aquesta jornada, aquest 6 d'octubre, al llarg de la història. Abans de començar, abans d'entrar en matèria, però ja ho saben que el que ens agrada fer és repàs a l'actualitat de la jornada. Ahir va haver aquest anunci de les noves eleccions generals que seran al novembre. Doncs bé, doncs aquesta casa, Ràdio Manresa i Canal Trans Televisió van sortir ahir al carrer per saber què és el que opina la gent d'aquestes noves eleccions generals, en aquest cas al novembre.
5: Que això que han fet els partits de la dreta, incloent-hi Junts, de carregar-se el programa de la vivenda, això ha sigut vergonyós.
6: Crec que costava molt prendre decisions del govern, els decrets que volien acceptar al final no es van acceptar i potser un canvi de govern va bé per prendre més decisions, canviar la manera de funcionar i que tot vagi millor.
5: Però ho tinc ben clar, el treballador o ex-treballador com jo té de votar esquerres, la dreta i Junts. Ai, Junts, quina patada m'ha donat el cul.
7: Tal i com està la cosa, pots sortir qualsevol, perquè aquí aprofitaran tot el que està passant últimament i aquí ficaran mà tiquisqui, a veure qui diu més.
8: Suposo que sortirà el tema del racisme, coses per l'estil i la xenofòbia i tot això, com que això té molt de públic.
5: Jo les hagués acabat, però ara estava molt carregat el Sánchez. Havent fallat la coalició que tenia, no podia fer una altra cosa.
9: Jo crec que malauradament guanyarà la dreta, la veritat. Que esperem que no, però...
10: Espero que guanyi ell. O sigui, que guanyi ell, espero. Perquè l'altra banda no m'agradaria.
4: Doncs aquesta era l'opinió d'alguns veïns de Manresa després d'aquest anunci de les eleccions generals que es faran al novembre, fet ahir per Pedro Sánchez. L'esquerra independentista de la ciutat de Manresa ja té les claus del nou casal a Limara.
11: El projecte del casal independentista Alimara fa ara el salt definitiu a la realitat després de mesos de feina per aconseguir els recursos necessaris per comprar l'immoble. El grup motor ha combinat una campanya de captació de socis amb una altra de donacions i ha buscat també finançament extern per poder assumir l'operació. Un procés que ha permès arribar a aquest dissabte amb l'edifici ja en propietat i amb una base social que, asseguren els impulsors del projecte, continua creixent. En total, compta ja amb 125 socis i sòcies i ha aconseguit recaptar 110.000 euros a través d'una setantena de donacions. Aquest dissabte, més de 60 persones van participar en la primera assemblea del nou casal en una trobada que va servir per començar a concretar col·lectivament quines activitats i usos tindrà l'espai. El grup motor defensa que el casal ha de ser un lloc de trobada entre diferents generacions vinculades a l'esquerra independentista, però també un espai amb vocació d'obrir-se al conjunt de la ciutat. L'edifici s'adequarà per fases i la primera actuació se centrarà en la planta baixa, on està previst instal·lar-hi un bar-restaurant. La voluntat dels impulsors és que aquest espai pugui començar a funcionar aproximadament d'aquí a un any, tot i que el calendari dependrà del desenvolupament de les obres. Les altres plantes, a banda d'acollir una sala d'actes i tres sales de reunions, també incorporaran espais pensats per la canalla i una zona de lactància. L'edifici permetrà, així, combinar l'activitat pròpia del casal amb activitats socials, culturals i comunitàries. El nom de Limara connecta el nou projecte amb la memòria de l'esquerra independentista a Manresa, que l'any 1989 va patir l'atac d'una bomba en un local que el col·lectiu tenia a la ciutat. Ara, 37 anys després d'aquell fet i amb la compra ja formalitzada, comença una nova etapa. Una etapa que escriuran les sòcies i els socis del casal, però també tota la ciutadania que en vulgui formar part.
4: Anem a parlar de la festa de la Verema, que ha omplert, malgrat la pluja, la plaça Vella d'Artés.
12: Vi, menjar, companyia i, al final, bon temps. La 31a edició de la Festa de la Verema del Bages s'ha acomiadat amb un ple a la plaça Vella d'Artés. Tot i que ha estat un cap de setmana marcat per les dificultats climàtiques, el sentiment de festa s'ha mantingut intacte. Les pluges han obligat a reubicar o fins i tot cancel·lar algunes de les activitats programades. Tot i això, els veïns i assistents han pogut gaudir dels tastos, les exposicions, la xafada popular de raïm o la tradicional mostra dels vins de la D.O. Pla de Bages. Tot això, a més, amenitzat per l'actuació en directe dels músics del parc.
13: Al final, el diumenge ha sigut com un dia esplèndid, jo et diria, de temperatura. S'ha pogut gaudir de la plaça, sap greu, perquè no hi ha pogut haver la fira d'artesania i tot el que envolta la festa de la Verema, però al final l'epicentre és la plaça i els cellers, i crec que això ha funcionat, almenys avui.
12: Han estat també uns dies importants pels cellers i elaboradors del territori, que enguany han gaudit d'una verema profitosa. En total, han participat a la festa 16 cellers i 7 viticultors sense celler.
14: Sí que ahir va ser un dia una mica complicat per al tema de les pluges, però avui hem disfrutat d'una festa de la verema com cada any, en què la gent ve aquí a la plaça, disfruta, s'asseu, menja, beu, prova copes, prova un vi, prova un altre, escolta la música, tot plegat amb un conjunt que aquí a Artés, la gent que ve aquí ja sap a què ve, a què fer, i ho disfruta molt.
12: Tot i que ha estat una edició atípica, la Festa de la Verema s'ha tancat amb una valoració positiva i continua sent un esdeveniment ideal per representar la cultura vitivinícola del Bages.
4: I de Artés a Camps, a Fonollosa, amb una nova edició de la Fira del Menestral, també aquest cap de setmana.
12: Un diumenge ple d'activitats culturals, parades d'artesania i aliments de proximitat i fins i tot un concurs amb motoserres. El poble de Camps va viure així la 20a edició de la Fira del Menestral, que finalment es va poder celebrar. L'amenaça de pluja complicava l'esdeveniment, però des de l'organització van estar pendents de les previsions i van poder tirar-lo endavant, encara que amb la meitat de parades previstes.
15: Ahir, des de l'organització, l'associació d'aquí al poble, van estar molt pendents tot el dia de les instruccions que es dictaven, de la previsió meteorològica, i finalment s'ha pogut fer amb un format segurament més reduït del que era esperat, perquè hi ha hagut paradistes que no hi han pogut assistir, però el temps ens està respectant, ha sortit el sol, fa bon temps, hi ha gent, sobretot a la comarca, que ens ha pogut acabar venint a visitar, per tant estem molt contents i molt agraïts des de l'Ajuntament, en aquest cas, a l'Associació Cultural del Poble, per aquests 20 anys de manera seguida que organitzen aquesta edició i aquesta fira tan important al nostre municipi.
12: De l'organització de la fira se l'encarreguen els membres de l'Associació Cultural de Veïns de Camps. És un dia important perquè el poble es converteix en un punt de reunió, tant per als seus habitants com pels visitants.
9: Doncs Camps és un poble molt petit, som poder a la vora de 50 persones en aquest poble i la fira de Camps és l'esdeveniment més gran que fem aquí i més obert a la comarca i a gent de fora. Sí. El bo és que aquí els veïns doncs, ja hi ha una tradició de fer moltes coses i de trobar-se i ajudar-se molt, i aquesta fira doncs, la muntem així voluntàriament entre els veïns, sí, i veïnes.
12: Al llarg del matí, els visitants es van agrupar per veure els balls de gegants, participar en el taller de crema catalana o dur els més petits al contacontes. També va rebre molta atenció el concurs d'escultures de fusta fetes amb motoserres, que va deixar imatges espectaculars. Així doncs, després d'un matí molt entretingut, la jornada va finalitzar amb un dinar popular.
4: Demanen 8 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment una noia a Castellbell i el Vilar. La Fiscalia demana 8 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment una menor de 16 anys a Castellbell i el Vilar. Els fets haurien passat l'estiu del 2021 a la zona de les fàbriques del Borràs. Segons l'acusació, l'home hauria agafat la menor per la força i, malgrat la seva oposició, l'hauria agredit sexualment. La Fiscalia assegura que la víctima va patir un trastorn d'estrès posttraumàtic arran d'aquests fets. El judici es fa aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona. A més de la pena de presó, el fiscal demana un any d'allunyament, 8 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 23.600 euros.

Ens anem per la informació meteorològica. Passen 13 minuts a les 12 d'aquest migdia. I és que, malgrat el matí, tenim cels mig ennuvolats. A la tarda serà tarda de pluges i de paraigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una nova tanda d'avisos davant l'arribada de més pluges potencialment torrencials des d'aquest dimarts fins com a mínim dijous. Després de l'última actualització dels models, l'entitat ha activat per aquest dimarts a la tarda avisos de nivell taronja a tot el litoral català, des de l'Empordà fins a l'Ebre i passant per Barcelona i el Baix Llobregat, així com també a les comarques del Ponent, davant l'arribada d'uns ruixats que poden descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts i que causar tempestes locals molt fortes. Segons afirmen els experts, el grau de perill associat a aquests esdeveniments és de 4 sobre 6 a l'escala de riscos meteorològics. A la Catalunya central sembla, doncs, que no estem amb aquest avís, però sí que el que tindrem serà durant tota aquesta tarda, serà una tarda de pluges a tota la Catalunya central. Pel que fa a les temperatures, avui mínimes de 14 graus a la ciutat de Manresa, també Igualada, 13 a Vic, 12

0: Octubrito, todavía no has vendido tu coche. No dejes que pasen más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
2: Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
3: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
4: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
6: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Migdia Central, Eli Pagant.
2: La supressió del carril d'entrada a Manresa per la carretera de Santpedor continua.

0: continua generant malestar a la zona. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages ha denunciat que el canvi de sentit del tram, que ara funciona com a sortida de la ciutat, està provocant més retencions i allargant considerablement els trajectes en algunes hores, especialment doncs, en les hores punta. Volem anar fins a Pineda de Bages i hem convidat en aquest programa el Josep Roig. El Josep és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages. Primer de tot el saludem. Josep, què tal? Com estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Dèiem això, no? La supressió del carril, d'aquest carril, en aquest cas d'aquest canvi de sentit que ara funciona només com a sortida de ciutat. Recordem que abans per allà s'hi podia entrar i s'hi podia sortir i ara és només un vial de sortida. I que des de que es va fer aquest canvi, Josep, el que provoca són retencions. Especialment entenem que deuen ser, Josep, les hores més punta.
1: Sí, les hores més fortes de retenció al matí, allà a 7:45 del matí, entre 7:45 i 8:15, llavors tenim una pausa, no? I torna a haver una retenció a partir de 8:45 o així, fins les 9 hi ha alguna cosa. I llavors al migdia aquesta dura molta estona perquè les escoles pleguen una hora, la gent plega una altra de treballar, no? Aquesta pot durar entre 1 i 3 de la tarda, vull dir, aquesta és bastant, bastant forta, i llavors unes altres hores que és bastant forta és a partir de 4:45 de la tarda fins allà a les 6, perquè coincideix amb el tancament d'escoles i també que molta gent plega entre 5 i 6 de la tarda, no? Mm. Serien les hores més fortes. Llavors, la queixa, nosaltres ja... Nosaltres fa 2 anys, com a associació de veïns, se'ns va presentar el projecte que seria d'entrada a Manresa, no? I llavors... que suprimia un carril i només seria d'entrada a Manresa, el fer el carril bici, no? Llavors nosaltres ens va semblar bé, perquè hi ha un flux molt més alt de cotxes d'entrada que no de sortida per aquella via, no? I llavors no sabem per què, i, bueno, sí que sabem que hi va haver alguna reunió amb les AFES de les escoles Badruna i Salle, i va haver un canvi arbitrari sense haver fet un informe tècnic que sí que hi era anteriorment, que deia el flux de cotxes tant d'entrada com de sortida, no? Aquesta setmana hi va haver una punta molt forta, perquè hi va haver un dia que es va dir que hi haurien unes fortes pluges, no aquestes últimes, les anteriors, i es va arribar la cua al matí a passar amb pans. Per això, si algú ha vist el Regió 7 d'ahir, posava la cua arribada fins a Santpedor. Es va dir això perquè el terme de Santpedor comença a partir d'empans.
0: Clar, en el moment en què s'anuncia pluges, la gent agafa, evidentment, molta més gent, suposo que llavors també es mou amb el vehicle privat. Clar, estem pensant també, i penso, a Josep, que la zona, tota aquesta zona de dalt, es concentra en moltes escoles. Allà ara vostè parlava, no?, de la Salle, també de la Badruna, déu-n'hi-do les escoles que hi ha allà. Per tant, les hores de portar, d'entrar i de sortida de l'escola són hores molt problemàtiques a aquella zona. Vull dir que el flux de cotxes ja hi deu ser habitualment, si a més ara li afegim que allò només, que aquest tram només és de sortida, fa que es provoquin totes aquestes, que hi haguin encara tot aquest flux important de vehicles.
1: Clar, llavors també l'altra cosa que pot incrementar això és que hem de pensar que nosaltres a dintre de la urbanització de Pineda hi tenim l'escola Flama.
0: Sí, és veritat.
1: Llavors és un altre flux al contrari de, no, també de cotxes que entren i o venen cap a l'entrada o a la sortida de l'escola, no? I també fa que això repercuteixi en més trànsit. Una puntualització,
0: sí, sí.
1: Que pensem que l'escola Flama, tot i estar dintre l'urbanització de Pineda, que és terme municipal de Sant Fructuós, és una escola de Manresa. Per què dic això, que és una escola de Manresa? perquè els alumnes són de Manresa, perquè fins fa 2 anys estaven reservades unes places per la gent que vivíem a Pineda, a Sant Fructuós, no? Això es va acabar i ara, si algú té fills i volen entrar a l'escola Flama, han d'estar a esperar que si queda alguna vacant, no? Però no tenen cap, no tenen punts ni res per poder entrar, perquè nosaltres pensem que això, vull dir, la conselleria diu que nosaltres som veïns de Sant Fructuós. Llavors, primer hem de demanar plaça a Sant Fructuós. Si en queda alguna de vacant, es pot demanar a la Flama. Vull dir que això incrementa que els autobusos, però per mala sort, ja ho sabem, molta gent va amb el cotxe particular a portar els fills a l'escola, no? I aquí també tenim aquesta altra punta, que és una escola d'una línia, i clar, no sé, una línia ara quants alumnes pot tindre, eh? Això ho desconec.
0: És aquelles coses que és difícil d'entendre, de tenir una escola dintre en un altre municipi, és sempre aquelles coses segurament difícils d'entendre. Josep, vostès, en aquest cas, pel que fa doncs a aquest canvi de sentit en aquesta zona, han parlat perquè vostè deia, diu, se'ns va presentar fa anys, però en aquest cas era d'entrada. És a dir, en cap cas ningú se'ls ha informat a vostès que el que seria aquest nou vial seria de sortida. Es va parlar d'entrada, però no mai de sortida.
1: D'entrada.
0: És a dir, el que s'ha fet
1: Sí.
0: ara als veïns de Pineda, que vostès són molt afectats perquè estan al costat, no hi ha hagut cap mena d'informació per explicant-los el projecte.
1: No, no. Nosaltres el dia 22, personalment jo, el dia 22 de maig, vaig tindre una conversa amb l'alcalde Joan Carles Batanés, no? Perquè a través de la premsa vam veure que hi havia aquest canvi. Va ser on ens en vam assabentar, no?, de que passava això. I justament l'alcalde tenia una reunió amb el regidor d'Urbanisme de Manresa i li va comentar que com és que hi havia hagut aquest canvi. No hi va haver resposta, tampoc, no? I llavors el que ja vam fer a nivell d'associació de veïns, vam estar parlant amb l'associació de veïns, perquè clar, no és una... No, ara estàs parlant amb el Josep Roig, que és el president de l'Associació de Veïns de Pineda, no? Però clar, no afecta Pineda, afecta Santpedor i també Castellnou, no? I ens vam posar en contacte amb dues associacions, una del Serrat de Castellnou i de Pinedes de Castellnou. Va arribar l'estiu, va haver un canvi de junta allà i no es va poder fer res conjunt, no? I llavors vam optar per presentar nosaltres una instància a l'Ajuntament de Manresa el dia 2 d'agost. Sabem que molts veïns també la van presentar a títol particular. Es va donar una resposta genèrica, que es tindria en compte i que ja es faria algun estudi posterior, no? I així es va acabar. I llavors aquesta setmana, ja, el que t'he dit ha sigut, bueno, el que ha fet basar el vas, no? Amb aquest temps així plujós i això, suposo que ara ja hi han totes les escoles funcionen, les activitats extraescolars ja funcionen i ha sigut quan això s'ha enredat molt. Llavors, el que hem fet aquesta setmana nosaltres és presentar una queixa al síndic de Greuges, hem ajudat els veïns a redactar-la a nivell particular també, se n'han presentat no sé ara quantes, vull dir, de moment. Llavors, el haver fet una mica d'enrenou, també el president de l'Associació de Veïns del barri de la carretera de Santpedor s'ha posat en contacte amb nosaltres i volem fer alguna acció conjunta amb l'Associació de Veïns de la carretera de Santpedor, perquè això són converses, eh? Sabem que diversos comerços de la carretera de Santpedor, justament de Manresa, han dit que estan bastant afectats amb aquest canvi, no?, a nivell de vendes als seus comerços. Llavors també vam parlar amb els quatre grups municipals de Sant Fructuós que hi ha en aquest moment, no?, que tenen representació, i el dijous vinent, que hi ha ple municipal, es presenten una moció conjunta. Ahir hi havia junta de portaveus, hem vist l'esborrany, vull dir, encara ben bé, no com va ser ahir tarda vespre que hi va haver aquesta reunió, però sabem que el dijous el ple municipal es presenta. La seva intenció és llavors portar aquesta moció a fer-la arribar a l'Ajuntament de Sant Pedor, a fer-la arribar a l'Ajuntament de Castellnou i al Consell Comarcal. Vull dir que està tot una mica en moviment per aviam si podem revertir això.
0: Clar, ho veieu possible, ho veuen possible, Josep, és a dir, amb tot, ara que tot ja està no ordenat d'aquesta manera, que Manresa digui, doncs va, revertim la situació i en aquest cas, llavors, què hauria de ser? Perquè, clar, amb els canvis que hi han hagut, el carrer bicicleta i tot, llavors vostès estarien d'acord que allò fos d'entrada i no de sortida, per exemple? Perquè, clar, tampoc no sé què s'hi podria fer ara ja, quan tot està ja dat i beneït.
1: Bueno, és que si vosaltres heu passat per allà, es veu perfectament, perquè l'obra es va fer, el sentit de la calçada i així, on es va fer el carril bici, està condicionat perquè sigui una entrada. Uh-huh. Vull dir, durant les obres era d'entrada, i la curvatura i això de la carretera era pensada així, no?, per entrar perfectament. I llavors, a través d'unes queixes, entenem, que hi van haver de les afes d'aquestes escoles, i crec que també de veïns de la zona de la Illa Verda, l'únic que es va fer va ser pintar al contrari, però l'informe tècnic de fluxos de vehicles que hi havia, tots els informes estan fets amb que hi ha més del triple de cotxes d'entrada que de sortida. El que no entenem és que es pugui fer un canvi sense fer un altre informe tècnic, no?
0: Mm-hmm. Doncs, Josep, seguirem amatents a veure què és el què, no? Què és el que passa, no? Quina és la resposta, no, de tots aquests passos que vostès volen donar i de totes aquestes reunions, doncs, per veure doncs com se soluciona aquesta problemàtica que hi ha en aquesta zona que afecta els veïns de Pineda de Bages, però que també explicava el Josep, també afecta molt els veïns de la zona de la carretera de Sant Pedor, de fet tots els veïns a l'entrada de Manresa. Li agraïm avui amb el Josep Roig, ell és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Pineda, que ens hagi volgut acompanyar. Josep, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu, també.
0: I que vagi molt bé.
1: Tema.
0: Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.

0: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá Relax Calmón de 3 plazas a tan solo 550 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimerà 17. Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix. Diumenge 11 d'octubre, durant tot el matí fins a 2:45 de la tarda, mercat de productes artesans i locals, degustacions, taller per fer el teu propi ungüent, globoflèxia, pintacares i espectacle de màgia per a la mainada, demostració gastronòmica amb Aixarcolan i, per acabar, concert amb el grup De Tu a Tu. T'esperem aquest diumenge dia 11 pel matí a Castellfollit del Boix, a la Fira de la Mongeta. La Taula de Salut Mental de Manresa us convida el dijous 8 d'octubre al Casal Cívic de la Font dels Capellans per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. De 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia podreu participar en diferents activitats. Us hi esperem!
2: Migdia Central, Eli Pagant.

dos quarts i mig d'una i nosaltres tornem a la música per parlar d'aquest Fem Blues, aquest cicle de música blues que torna aquesta música a la capital del Bages i de la mà de Fem Blues. Aquest cicle que neix amb l'esperit de tornar a escoltar, gaudir i viure de prop el blues a la capital del Bages. El primer d'aquests concerts té lloc aquest diumenge, dia 11 d'octubre, i s'allargaran fins al proper 11 d'abril, un concert per mes, que portarà, per exemple, The Sweet Cats Brothers, Swing Maria, en Johnny Bingston, també el Daniel Ibella amb el Quim Roca, entre d'altres. És un concert mensual. I nosaltres en aquest migdia central el que tenim és un abonament per la primera persona que ens truqui al 93-872-2637, al 93-872-2637, i vulgui anar a aquest cicle de música blues que tindrà lloc al Cursal. Un abonament, doncs, per anar a veure aquest, per anar a escoltar aquest Fem Blues. Aquest Fem Blues, com dèiem, arrencarà aquest diumenge 11 d'octubre i s'allargarà fins l'11 d'abril. Es farà a la capital del Bages, concretament a l'Espai Plàcido, situat als Carlins, al casc antic de la capital del Bages. Com deia, comença aquest diumenge i s'allargarà fins al proper diumenge 11 d'abril. Concerts a tarda amb aquesta música, amb aquest blues. Després d'uns quants anys, doncs, orfe d'aquest gènere a la capital del Bages, un gènere nascut a les plantacions de cotó del delta del Mississippi, comença, doncs, aquest cicle de 7 concerts amb propostes amb artistes internacionals que parlen català. Com els dèiem, l'Espai Plàcido, situat als Carlins, en ple casc antic de Manresa, obre les portes de casa seva perquè un diumenge al mes els amants del blues puguin gaudir d'un concert de primer nivell en una sala amb una acústica i una il·luminació implacables. Impecables. Doncs 93-872-2637, 93-872-2637, tenim un abonament per anar a veure aquest festival de blues, aquest festival Manresa de blues, aquest Fem Blues que arriba aquest diumenge a la ciutat de Manresa. El que estem escoltant és The Sweet Cats Brothers, aquest primer concert que tindrà lloc aquest diumenge amb aquest grup, amb aquest Sweet Cats Brothers, que oferiran el seu espectacle, el seu concert, aquest diumenge 11 d'octubre a l'Espai Plàcido dels Carlins de Manresa. Continuem amb la música amb més blues. Anim-nos avant, 93-872-2637, 93-872-2637. Tenim un abonament per la persona que ens truqui i vulgui anar a veure aquest cicle de música, aquest Fem Blues.

Aquests són Sweets Marta en Johnny Bingston, que actuaran el proper 8 de novembre en aquest festival, en aquest Fem Blues dels Carlins de Manresa. 93 872 26 37. Si vostès volen anar a aquest, veure aquest Fem Blues, aquest cicle de concerts, tenim un abonament per la primera persona que ens truqui al 93 872 26 37.

3 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia, 93-872-2637. Ja coneixen aquest telèfon. Si vostès volen anar a escoltar aquests concerts, pensin que és un abonament per anar a cada un d'aquests concerts que comencen aquest diumenge i que s'allargaran fins l'abril als Carlins per escoltar aquesta música, aquest blues.

Tenim aquest abordament per sortejar, per anar a escoltar aquest cicle, aquest Fent Blues. El que farem nosaltres és al llarg d'aquesta setmana guardar-nos uns minutets d'aquest migdia central perquè algú de vostès puguin doncs, anar a aquest cicle de concerts, aquest Fent Blues de la capital del Bages i que comença aquest

0: Francesc, fic mata!
1: Merci beaucoup! Merci beaucoup! I amb el blues arribem a 3 quarts d'1 del migdia i ara ens anem amb aquest Paraíso i aquest Devicio.

12 minuts i la una del migdia anem a fer un repàs de les efemèrides més importants d'aquesta jornada d'aquest 6 d'octubre. Ens anem a Catalunya, de fet ens quedem a Catalunya, ens anem a l'any 1934, tal dia com avui Lluís Companys proclama l'estat català durant els fets del 6 d'octubre. Els fets del 6 d'octubre van ser un moviment insurreccional del govern autònom de Catalunya contra la involució conservadora del règim republicà que tingueren lloc el 6 d'octubre de 1934, quan el president Lluís Companys proclamà aquest estat català de la República Federal Espanyola. Aquest intent secessionista desembocà en l'empresonament dels membres del govern de Catalunya i la suspensió de l'Estatut de Núria per part de l'Estat espanyol. Al mateix temps, Astúries, en el que s'anomenà la Revolució d'Astúries, els fets foren molt més sagnants, amb centenars de morts entre l'enfrontament entre la Guàrdia Civil i l'exèrcit contra l'Aliança Obrera. Doncs aquests fets passaven tal dia com avui de l'any 1934.

Ara ens anem a l'any 1829. Un fet anecdòtic, si més no, tal dia com avui va començar la primera carrera de velocitat de locomotora celebrat entre la línia Liverpool-Manchester, guanyat per Stephenson i la seva locomotora Rocket. Aquelles èpoques es veu que es feien carreres de velocitat de locomotores.

Falten 9 minuts per arribar a la 1 del migdia. Ens anem a l'any 1833. Estem escoltant la canción del Salvador tal dia com avui a Espanya. Carles Maria Isidre de Borbó és coronat Carles V d'Espanya, data en què es considera el començament de la Primera Guerra Carlina. Aquest conflicte civil que va esclatar a Espanya quan va morir Ferran VII i a causa de la seva successió perquè els absolutistes no acceptaven la seva filla Isabel II d'Espanya, declarada hereva en virtut de la pragmàtica sanció del 1830. La rebel·lió va esclatar el 1833 i va afectar principalment el País Basc, Navarra, Catalunya i el Maestrat. És la primera d'un seguit de confrontacions anomenades genèricament les Guerres Carlines. I ara ens anem a una efemèride esportiva. Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula Space Jam, que entre d'altres patrocina el protagonista d'aquesta efemèride, que ara mateix els diré, de l'any 1993.

Estem parlant de Michael Jordan, tal dia com avui, un 6 d'octubre de l'any 1993. El jugador de bàsquet de l'NBA, Michael Jordan, anuncia la seva retirada.

I ara ens anem i obrim el capítol de naixements. Amb aquest cant dels ocells, cantat i de la mà de Sílvia Pérez Cruz. Una música per il·lustrar que tal dia com avui, un 6 d'octubre de l'any 1915, naixia a la petita població dels Guiamets, al Priorat, la supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück. Estem parlant de Neus Català i Pallejà. Neus Català, militant comunista i activista antifeixista catalana, membre de les joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, va ser la penúltima supervivent catalana viva d'aquest camp de concentració de Ravensbrück. Doncs bé, Neus Català naixia un 6 d'octubre del 1915, moria un 13 d'abril de l'any 2019. Neus Català va morir a l'edat de 103 anys.

qui també naixia tal dia com avui, el 1954, a Huelva, la política catalana Manuela de Madre. Avui està d'aniversari, Manuela de Madre, fa 72 anys.

Més persones que naixien tal dia com avui. Ens anem fa uns quants anys, ens anem a l'any 1908. When I'm awfully low. A Indiana, tal dia com avui, naixia l'actriu americana Carol Lombard, nom artístic de Jane Alice Peters. Actriu americana, durant la primera meitat del segle XX, va començar la seva carrera a finals dels anys 20 en el grup de Bathing Bottles de Max Enedis, coneguda sobretot pels seus papers en comèdies clàssiques de l'any 1930. Naixia tal dia com avui a Indiana, moria molt jove, moria un 16 de gener de l'any 1942, tenia només 33 anys. I una altra persona que naixia tal dia com avui. Ens anem al 1948, ens anem a Belfast, ens anem a Irlanda del Nord. Tal dia com avui naixia el polític nord-irlandès, representant del Belfast Oest al Parlament del Regne Unit i president del Sinn Féin. Tal dia com avui naixia Gerry Adams. Avui celebra el seu 78è aniversari. I qui millor que per il·lustrar aquest naixement que U2 YouTube.

3 minuts per la una del migdia, ens anem ara al capítol de necrològiques. Ens anem a l'any 2018, a Barcelona. Tal dia com avui moria una d'aquestes dues veus, no era la de Freddie Mercury, era la de Montserrat Caballé, que s'apagava, tal dia com avui, un 6 d'octubre de l'any 2018. Moria, doncs, la soprano i cantant d'òpera catalana, Montserrat Caballé.

Va ser una de les més grans sopranos d'òpera de la segona meitat del segle XX, molt anomenada per la seva tècnica i les seves interpretacions dels grans papers del bel canto de Rossini, Bellini i també de Doni de Donizetti. Doncs Montserrat Caballé, que moria tal dia com avui, tenia 85 anys. Avui no acabarem aquest migdia central amb Montserrat Caballé i Freddie Mercury, sinó que ho farem amb la veu d'Eros Ramazzotti i també de Ricky Martin, amb aquest No Estamos Solos. Falta un minut per la una, nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12 puntuals. Ara, a continuació, al Passeu Passeu. Fins demà, molt bon migdia i sobretot a la tarda, no oblidin el paraigua i precaució per les pluges.

0: Ràdio Manresa.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
2: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá Relax Calmón de 3 plazas a tan solo 550 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimarà 17. Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix. Diumenge 11 d'octubre, durant tot el matí fins a 2:45 de la tarda, mercat de productes artesans i locals, degustacions, taller per fer el teu propi ungüent, globoflèxia, pintacares i espectacle de màgia per a la mainada, demostració gastronòmica amb Aixarcolan i, per acabar, concert amb el grup De Tu a Tu. T'esperem aquest diumenge dia 11 pel matí a Castellfollit del Boix, a la Fira de la Mongeta. Ràdio Manresa.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 6 d'octubre. I com ja ho vaig avançar fa un parell de setmanes, els dimarts, no tots però bastants, els dedicarem a parlar d'un món laboral cada cop més canviant i complex. Perquè el concepte de treballar ha canviat molt, i també la percepció que tenim de les feines per tota la vida. Abans s'anhelaven, ara en canvi sembla que ofeguin. Sí, la societat hem canviat completament i si hi ha algú que ha experimentat aquests canvis de percepcions i prioritats dintre del món laboral i empresarial és el Josep Candàliga, director de l'oficina que l'empresa de treball temporal GCT Plus té a Manresa. Què tal, Josep?
1: Bon
0: Com
1: dia.
0: Estàs?
1: Bon dia.
0: Ben tornat.
1: Sí, no?
0: Home, jo encara tinc bastantes preguntes per fer-te.
1: Vale.
0: Com, per exemple, i estimada audiència, a veure què us semblen. És inevitable associar la feina temporal amb precarietat o... Quines habilitats personals s'està veient que cada vegada tenen més valor dintre d'una empresa? Això, Josep, ens ho contestaràs d'aquí un moment, perquè abans, a la meva banda esquerra, tinc dues persones que d'aquí uns quants dies ens faran viatjar uns quants segles enrere, perquè ens presentaran quatre castells del nostre territori, que són els castells de frontera, no? Construccions que durant segles van marcar i defensar els límits d'un territori i que avui encara formen part del paisatge del Bages, de la nostra comarca. El Pep García i la Laia Munts, de Patrimoni Obert, ens porten aquesta proposta que posa al centre no només una visita per conèixer la història del castell, sinó que també hi aportaran música, cultura popular, gastronomia, activitats pensades per redescobrir aquests espais d'una manera diferent. Patrimoni Obert ja fa uns anys que treballa precisament per apropar el patrimoni del territori a la ciutadania i és per això, doncs, que en teníem moltes ganes. De fet, tu, Laia, ja ens havies visitat. No me'n recordo per què era. Pel documental de l'Escola de Fonollosa, no.
2: Per presentar el projecte, potser.
0: Per presentar el projecte de Patrimoni Obert, poder sí. Bueno, sigui com sigui, el Pep és el productor tècnic d'aquesta proposta, que ara direm, ara desvetllarem el nom, i la Laia és la directora de Patrimoni Obert. Aquesta proposta, que es diu Aplecs de Tardor, va començar l'any passat, i amb alguna cosa que es deia el camí de l'aigua, amb alguna cosa vinculada amb l'aigua, i aquest any heu optat per anar cap als castells, no?
2: Sí.
0: Feu-nos en 5 cèntims abans de tornar-me'n a anar amb el Josep, perquè haurem de fer un ping-pong, però sí. També us convido a que això sigui com un menjador de casa, que tu, Josep, puguis aportar i puguis preguntar, i vosaltres també pugueu preguntar amb el Josep. És a dir, expliqueu-nos els aplecs de tardor, per què els castells aquest any... i dates, agendèmia.
1: Home, jo el primer que diria és que recuperem un nom, que era el dels aplecs, que és un nom d'antes, que es deia, de quan en aquest país, els pobles petits sobretot, l'aplec era el moment àlgid de l'any, i de fet els aplecs eren anuals, i era el moment en què tot el poble, no, tota la contrada es reunia en un lloc, un castell, una ermita, i perquè allà hi havia la festa grossa, les festes majors eren una cosa, però els aplecs eren encara més importants que la festa major, perquè pel punt de trobada
0: intergeneracional
1: i territorial, que en diríem. Llavors, recuperem la figura dels aplecs, perquè en el fons, ara ho parlava abans amb la Laia, des del Covid que vam descobrir que fer coses petites era més interessant que fer coses molt grosses i molt macros de molta gent. Clar, nosaltres fem uns aplecs petits, en llenguatge de màrqueting cultural en diríem petites delicatessens, perquè són quatre aplecs en quatre castells on hi ha quatre activitats per 200 persones màxim. Per tant, és una manera de gaudir d'una cosa que de vegades és allò, lo gros és gros, però lo petit és lo bonic, I barregem quatre experiències, que en llenguatge de màrqueting ara diuen experience, no, quatre activitats.
0: Llenguatge de màrqueting, perquè ara sembla llenguatge de màrqueting, escolta'm, en català també.
1: I per tant, són quatre oportunitats, quatre matinals, de gaudir d'una descoberta al voltant de quatre castells, on a més, però ho explicarem, hi ha unes visites guiades i compartides i explicades molt de prop, i quatre espectacles, quatre concerts, i un tast al final del migdia, que per tant dius, recuperem els matinals també, que a vegades semblava que la cultura ha de passar a les nits. Matinals, aplecs, la primera declaració d'intencions dels aplecs de Patrimoni Obert és aquesta redescoberta i reivindicació d'una altra manera de plantejar activitats amb un lloc especial, amb un format especial i amb una amb una quantitat de gent que fa que et puguis conèixer i reconèixer i trobar-te i compartir-ho amb tranquil·litat.
3: També us diré que això em recorda una mica el que fan els amics de l'art romànic, quan van música i romànic, que també fan matinals.
1: Exacte.
3: I llavors se'n van a una església romànica i hi ha un concert al final. Vull dir que sí que potser el romànic sembla que hagi quedat com una mica relegat a una generació concreta, no? I el patrimoni obert, per imatges que he vist de l'aplec de l'any passat, realment és que hi havia gent de totes les edats.
2: Sí. Bueno, una mica neix això, els aplecs, no? Aquest aplegar-nos, perquè ens adonem que en aquests municipis del Bages Occidental, no? Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, tenim un mapa de patrimoni amb més de 1.200 elements, o sigui, molt patrimoni. I molta de la gent que hi vivim, de vegades tampoc coneixem, no? Aquelles pedres que passes per allà i, bueno, sí, no coneixes la història d'aquests elements, no? Llavors, una mica el que busquem en patrimoni obert és fer un petit tas perquè tothom coneguem, doncs, Sant Amans, per exemple, l'any passat, no? Passaves per allà a l'eix transversal i passem a diari. Doncs que tothom ens emportéssim, no? Una mica el coneixement de què són aquelles pedres, no? I si algú vol saber més, doncs ja hi ha les visites guiades, que tu pots anar i t'explicaran.
3: Exacte, no és per erudits. No. Diguéssim, és un primer contacte.
2: Ah, exacte. I que sigui obert a tothom, que la gent se senti això, petits, grans, tothom pugui, no? Com disfrutar de la festa i posar en relleu, doncs, aquests elements patrimonials que en tenim molts, llavors busquem cada any un fil conductor diferent. Per això l'any passat era el Camí de l'Aigua, no? Aquest relat que vagi variant ens permet cada any anar escollint elements diferents. Aquest any és els castells de frontera.
4: No, també està molt bé que una mica a la preservació del patrimoni lligat amb activitats i la gent que molt, el que ha dit, moltes nosaltres sempre ho diem, ens anem de vacances a algun lloc i anem a visitar coses que dius, bueno, aquí les tenim i més, encara més bé, no? Vull dir que realment poder preservar el patrimoni i donar a conèixer fets i història del que és el que ha sigut, pues, el nostre territori, això val molt a l'hora de poder valorar i poder ficar-hi activitats a més, i també de cara a la gestió dels equipaments aquests castells i tot això, també busques les rehabilitacions i la manera de què es puguin preservar encara més bé, no? Vull dir que jo crec que això és una bona feina que esteu fent.
3: No, i a més que tot queda documentat amb els llibrets que feu, no? Vull dir que això és una altra aposta de patrimoni obert que a mi m'agradaria... Bueno, vull dir, ostres, molta de la feina que feu, si bé no tota, és per amor a l'art, no, Laia?
2: Hi ha gran part, jo diria el 80% funcionem amb voluntariat i sort n'hi ha, o sigui, hi ha una gran xarxa de persones voluntàries que hi destinen hores, que hi destinen feina, vull dir que això és fantàstic.
3: I desmentim que estiguin jubilades, perquè en publicacions que heu fet a l'Instagram he vist Genissos Fronteres, Oriols Gasulles, vull dir que ostres...
2: Sí, i després hi ha una part de professionals, quan s'ha de fer un documental, per exemple, s'ha d'anar a buscar això, un Genís Frontera, una Marta Ripollès, o sigui, algú que és, no?, el Marc Plana Gomà, o sigui, algú que és tècnic amb la seva feina, no?, jo mateixa, vull dir, quan busques algú del sector, doncs, o el Pep, hi ha una part que és tècnica, no?, i que per tant... Però, diguem-ne que no ho fas a preu de mercat, o sigui, hi ha part de vocació, hi ha part de dedicació, hi ha part de voluntariat amb aquestes feines que fem també, vull dir que el 100%, ni que siguis un professional, tampoc és una tarifa, no?, la que estàs aplicant.
3: Però bueno, els motors és una mica com el que passa a Memòria i Història, no?, a Memòria.cat, que també hi ha una part, no?, de passió. Exacte. I de voluntat de divulgació, no?,
1: Doncs que la paraula passió, si la traiem de l'equació, desapareixen moltes coses, amb el món laboral i
4: moltes coses.
1: I el món cultural, per descomptat, no? Però la passió, per què pots tenir voluntaris del territori que tenen ganes de poder explicar el seu territori i perquè vindrà gent a descobrir? Per la passió que tenen ja innata pel lloc on viuen. Si després, a partir d'aquesta passió, generes un

0: amb una passió per explicar-te a cadascun la seva àrea, que la gent deia, uau. A més, quan ho expliques amb passió, si en saps i ho expliques amb passió, qui ho rep ho entén tot. La clau és entendre-ho i ho viu. I això és el que dona valor. Vull dir que no hem preparat una cosa, un programa... No, està fet molt des de dintre. No es podria fer des de fora, no podries fer-ho encara. Escolta, feu-nos una cosa. No, el patrimoni obert és una cosa que neix de dintre d'aquesta part del Bages Occidental i que la gràcia, un cop la gent del territori, han vist que venia gent de les comarques a veure-ho, venen a casa nostra a descobrir allà on vivim. No? També augmenta la sensació de val la pena que ens expliquem, és una de les...
1: I les entitats, amb aquesta passió també juguen les entitats, o sigui, per exemple, a Quaner, l'aplec de Quaner, i els amics de Quaner que ens estan ajudant, i ho fan des d'aquesta passió que tenen, no?, per aquest lloc, que se l'estimen, i per tant una altra entitat que el volem posar en valor, ostres, doncs tots som patrimoni obert i aquí ens apleguem i estem tots per l'aplec. Vull dir que aquesta passió no només mou les persones, també ens mou les entitats, mou el territori, i això és la fórmula màgica que diu el Pep.
2: Creieu per això, i ara me'n vaig una miqueta més amb política i amb filosofia una mica, però que aquests drets que s'han volgut conquerir durant molt temps, no?, d'un sou digne, un sostre on viure, que també, ostres, els joves també amb l'accés a les xarxes doncs tens molta més informació, no? Per exemple, la figura de l'anomenat aprenent, no?, que se n'anava a un lloc a aprendre sense tenir res de remuneració, simplement pel gust d'aprendre i perquè sabia que això valia la pena, sembla una miqueta que s'està perdent perquè tot ha de quantificar d'alguna manera, no? I dir, ostres, si jo treballo, a mi m'has de pagar, encara que... No sé si des d'un punt i des d'un altre, ja sé que vosaltres... Però dona la sensació que el voluntariat, sobretot amb les noves generacions, s'està perdent una mica perquè no el conceben si no reben una retribució econòmica o alguna cosa material a canvi.
0: No, és veritat que el concepte... El que passa que quan el voluntariat, de vegades, si veus clar l'objectiu on et poses, automàticament et converteixes en voluntari apassionat. Però és veritat que ara te'ls has de guanyar una mica, perquè s'ha perdut.
2: Sí, oi?
0: Quan l'any passat explicàvem coses del territori i d'allò, també veies una manera de viure d'antes que te la miraves amb els ulls, com estem vivint ara, i dius... Pues els d'antes no vivien tan malament, O sigui, també hem desvirtuat, no? Que dius, estaven en algunes coses, allò tenia molt més sentit, no? Quan veies els petits cellers, petits llocs on es produïa vi, oli... Dius, aquesta organització, com que hem evolucionat tant...
2: I tan ràpid,
0: dius, però potser no tan bé, No? Que també aprens coses, i això també, allò funcionava per la implicació de la gent. Això també ajuda que, dius, amb més implicació actual... surten coses millors, sense entrar en coses mercantilistes i professionals i remuneracions, com deies, no? Però, clar, quan una cosa la coneixes i te l'estimes, també facilites la porta a que vulguis col·laborar-hi, que a vegades ens costa col·laborar amb coses perquè dius, bueno, ara mateix no sé la proposta, no sé per on ve, no? Jo crec que allò dels aprenents que deies tu es comença a recuperar d'algunes maneres, en alguns sectors, penso,
2: Deu ser en alguns sectors.
3: Jo penso que una de les coses, el voluntariat, vull dir, sí que és veritat que és una cultura de casa, cada casa que ho han viscut i a vegades s'enganxa. També hem de dir que, bueno, tots que hem estat en entitats i estem encara en entitats vigents, costa molt de que s'incorpori la gent jove,
2: bueno, que hi hagi relleu.
3: Amb els relleus, no? Jo crec que tot aquest concepte l'estem patint en molts d'àmbits. En molts àmbits, per què? Perquè jo crec que tenen unes altres prioritats i no hi ha aquell ganxo que s'hauria de tenir. Ja et dic, sempre hi ha excepcions i ni seran sempre, no? Però sí que vas veient entitats i dius, sempre veus les mateixes cares.
2: Sí que em surti.
3: I amb el tema de fins i tot amb l'edat ja de jubilats i tot i més, i veus que aquell pas, no sé de què és culpa, vull dir, però al final costa molt de tenir allà gent que s'incorpori per poder trobar un relleu en breu, no?
0: Jo amb això estic d'acord a mitges, les entitats intentem tenir relleu a una cosa que hem creat nosaltres, a la nostra imatge i semblança, i que els joves, però en aquest moment, avui, qui està al carrer reivindicant unes coses sobre l'habitatge?
2: Jo és el que anava a dir. És a dir, hi ha militància política que sí que es fa apassionadament.

0: i des del voluntariat,
1: sí.
0: perquè potser també es veu un objectiu molt clar. Però sí que és veritat que la part potser més cultural, perquè també ara se m'acudia allò de dir, quan tu organitzes alguna cosa des del voluntariat i passes hores perquè t'apassiona, et pots sentir dir, però per què t'atabales tant, que no cobres? Doncs tranquil·la, no? Aquest, que no cobres? Que no et paguen per fer això?
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: És a dir, que de vegades també tendim a dir com que les coses es fan des del voluntariat han de ser més, no cal que t'hi esforcis tant, no? Mm-hmm. Llavors, això m'entristeix, però alhora ha hagut de servir per valorar més els drets de les persones a l'hora de treballar, no?
2: Ha d'haver-hi un equilibri. La diferència entre una persona fent una feina cobrant o sense cobrar, el sou hi és o no hi és, però la dedicació professional hi ha de ser igual.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Si després cobres o no cobres,
1: sí.
2: Les coses molt potents d'aquest país i s'han fet amb gent sense cobrar, però fet amb el mateix rigor que si fossin professionals. Llavors, quan entrem en professionalitzem coses que vol dir que les cobrem, estem parlant d'una altra cosa. Jo crec que els que tenim una edat, 50, no? Potser més jove,
1: Els tenim 50.
2: No, vull dir que parlem del relleu de les nostres coses mirant els joves, però jo crec que hauríem d'oblidar de les nostres coses i mirar-nos els joves amb els seus negociats i les seves inquietuds i les seves passions i descobriríem coses que...
3: Sí, perquè lligat amb això jo diria que, per exemple, els pobles, no? Amb aquests pobles, jo sí que veig que si tenen passió i identitat, o sigui, si generen una identitat, un vincle, sí que hi ha relleu, perquè, per exemple, les caramelles d'aquests pobles, moltes s'han recuperat i vagen jove i és
0: el
3: gràcies a aquesta
0: sala.
3: O el futbol sala,
0: sí.
3: O bastoners, o esbardensaire, per exemple, l'esbarca Veurem, Cor de Catalunya, i balla gent jove i ho fan des del voluntariat i des de la passió. Llavors, Passebre Vivent, La Nit Viva, o sigui, hi han cosetes que si aquests joves hi creen una identitat i s'ho estimen i això, ostres, també ho impulsen, no? Llavors, potser és això, potser hi ha coses que pel format, pel que sigui, no? Aquest relleu doncs, és més difícil, però sí que hi ha formats que pel que sigui, doncs, continuen. No. La Nit Mort allà, a la zona de Rajadell, doncs també ho impulsa la gent jove de Pals i això.
2: Que ho impulsen de maneres diferents de com ho impulsaríem nosaltres, però és un relleu que
0: millors, ni pitjors.
2: Jo me'l miro amb molta enveja, perquè tenen la mateixa energia que teníem, tota la seva energia, i és molt engrescadora, que passa que hi ha coses, hi ha entitats de cultura popular, en aquest cas, que busquen relleu, i algunes coses que interessen menys, però és que l'evolució fa que hi ha coses que interessen menys ara que abans,
1: I
2: no passa res, no? No. De cop i volta, bueno, els castellers, per què els castells s'han
1: enterrelant, sí,
2: perquè han trobat noves formes de connectar amb gent
0: nova,
2: i això i ara ningú diria que els castellers fan part de la cultura popular, no? Són actualíssims, han aconseguit
3: donar-li el tomb,
2: i això jo crec que és la clau. En els aplecs, ara venc,
0: ven, per favor.
2: No, ho dic perquè una part dels aplecs molt important és la part que apliquem i que aportem amb persones del territori, i l'altre és que també tenim artistes convidats, no?
0: Clar, home, és la cirereta també del pastís.
2: Que fan que enllacem les dues coses,
1: clar,
2: no?
1: Això, llavors...
2: Tenim la Caravaggia, que és una formació de música del Renaixement i del Barroc excepcional, que en el seu currículum hi ha un moment d'inflexió que la Caravaggia, farta de treballar només per Europa, creen un programa més econòmic, per poder ser contractats aquí, perquè aquí no se'ls contractava.
0: Són catalans,
2: Escolta, el director de la Caravaggia Patrimoni és Lluís Coll, que ve des de Manresa, de Sant Vicenç. És un producte excepcional, una qualitat excepcional, i que els podrem veure a l'església de les Torres de Fals, no? En un lloc, el Marcel Caselles, que és un dels grans creadors, recuperadors del folk d'aquest país, el Marcel Caselles, té un historial artístic que el remunta a l'Orquestina Galana, ara em surt el nom, Orquestina Galana, que era la gran orquestina que recuperava el ball de festa major popular. L'Orquestina Galana, que venia cada any per Carnaval a Manresa a la Pista Castell, era l'orquestina de ball tradicional fet per gent jove, més impressionant que hi ha hagut. Marcel Caselles després ha fet una trajectòria i faré un concert que barreja coses de folk amb coses d'arrel i amb coses de molt personals, a Rajadell,
3: a Quaner,
2: eh?
0: Sí.
2: A Rajadell, a l'Esbart, amb l'Esmuc, l'Esmuc és la gran escola de música,
1: sí, sí, sí, sí,
0: de Catalunya, sí,
2: tocaran,
0: sí,
2: un repertori escrit pel Manel Camp, una suite, sí, que la va escriure l'any passat el Manel Camp la va escriure, la va interpretar, i aquest any li hem dit reescriu-la per cobla, i l'Esmuc interpretarà la música en Manel Camp i l'Esbart la ballarà. No?
1: Sí, sí,
2: una barreja,
0: una passada,
1: sí, és un engranatge,
2: i buscàvem una cirereta i tenim el Manu Guix,
0: ja, sí, sí. El Manu Guix és bastant assidu aquí a la comarca, sí, eh? Vull dir, va venint, fa molt poc va anar,
2: sí, sí, no,
0: a Castellfollit.
2: És que el Manu Guix és assidu a tot Catalunya, o sigui, és una, sí, persona que ha sabut transmetre una manera de tocar, d'interpretar, de reversionar repertoris. És el nostre croner de nacional, té una capacitat de comunicació i de seducció en els seus públics, que
0: correcte,
2: en allà al castell d'Aguilar de Segarra, no? Vull que són aquestes cireretes culturals de molt prestigi que les ajuntem a tot el valor de les coses explicades en més en clau local, no? I aquest és la força, la petita força dels aplecs que proposem.
0: Sí, i són dos caps de setmana, sí, que jo no entenc què passa el cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre, que hi és tot.
2: Tot.
0: És a dir, està tot Mediterrània, els embarrats de Sant Joan,
1: sí, sí, sí,
0: els aplecs. A veure, com ho hem de fer perquè no passin aquestes
2: coses?
3: Nosaltres és matinal, o sigui que després pots gaudir la tarda i vespre del que calgui.
0: Sí, això també és veritat. Això també és veritat.
2: Et diré més, el Manu Guix, pel costat del Manu Guix, cal un piano, ¿vale? Però un piano de cua, i el del piano em va dir: Pep, què passa a Catalunya el 17 d'octubre?
0: Veus?
2: Catalunya, que està tot col·lapsat. Però això és bo, eh? O sigui, el col·lapse cultural,
1: és bo.
2: Jo el trobo interessant, que diu, és que perquè passen dues coses, doncs, com més coses programes, més públic hi ha, eh? Una cosa és que vols anar dues i n'has de triar una, però triar és bo. Jo sempre he estat a favor de que es col·lapsin actes, per entendre's, eh? Més que de la sequera. Però és veritat que hi ha dies que dius, però algú ha programat la tecla el 17 d'octubre?
0: Doncs
2: sapigueu que és un dia...
0: Sapigueu que és un dia també, que és octubre.
2: Octubre.
0: Vull dir que també pot ploure, també pot... Això ho tenim contemplat?
3: Això ho tenim contemplat, a tot arreu hi ha un pla B, no és el mateix, o sigui, clar, l'essència dels aplecs és poder-los gaudir, no? In situ,
1: sí, sí,
3: a l'aire lliure, perquè aquestes trobades, el que diu el Pep, hi ha la part musical, però també hi ha la part de descoberta cultural i del
0: això
3: paisatge.
0: Això ho parlarem després, perquè sí, vull fer allò de dir que la gent segueixi, perquè ara parlarem un moment, i llavors, saps? Així mantenim l'audiència en intriga.
2: Sí, que no hem parlat de la gastronomia i en parlarem després.
0: És que acabo de veure això de...
1: Vi, no?
0: La cuina, sí, que és cuir al castell, i això m'interessa especialment, però que abans m'ha quedat una pregunta, parlàvem, no?, de la diferència entre els joves d'ara, els joves d'abans també, com concebem, doncs, aquest activisme. Jo també et volia demanar, Josep, a nivell de cerca, tu que portes bastants anys treballant en una empresa de treball temporal, han canviat les exigències de les persones que et venen? És a dir, són més conscients dels seus drets o del que volen, del que no volen?
1: Aviam, jo crec que ha canviat una mica, sí, perquè també és veritat que actualment hi ha molta feina que pots triar. I...
0: Sí, eh? A veure, desmentim.
1: Pues sí.
0: Una altra realitat falsa de no, hi ha molt poca feina.
1: Pots triar. No. També és veritat que es prioritzen a vegades moltes feines que a vegades no es volen fer perquè, esclar, treballar dissabtes, diumenges, a vegades és complicat. I sí que hi ha empreses que treballen dissabtes i diumenges, com per exemple també el sector de la restauració, i la restauració és un exemple que el tenim vist a molts llocs, que vas fixant què ha passat amb la restauració, que ja el millor dos dies a la setmana que ja tanquen, no fan sopars, abans era obert tots els dies.
2: Intel·ligent.
0: És veritat.
1: I també és veritat que sí que donaven festa sempre amb algun cambrer, però sempre anaven de cul.
0: Correcte.
1: Vull dir, i crec que tot això ho han canviat una mica i han vist, aprofitem, tanquem el xiringuito i ens hi posem d'allò. Sí que és veritat que ha canviat bastant, i parlo de potser de la pandèmia cap aquí, ha sigut uns canvis bastant importants amb el sector hostaleria, no?
0: Sobretot amb el d'hostaleria,
1: En sector hostaleria. Amb altres sectors, evidentment, però com que també altres sectors és fabricació o serveis, si fabriques és perquè hi ha mercat i d'això, no? I els serveis, doncs, estàs fent coses per altres empreses o per directament per usuari final, no? Llavors, tot això comporta que la gent busca, sí que a vegades no té clar. També és veritat que el tema de la temporalitat comporta indecisos, no? Perquè vull dir, no, la temporalitat no ha de ser, com diria jo, precarietat, no ha de ser.
0: Això és el que qüestionàvem
1: al principi. Jo m'ho miro més a oportunitat, perquè jo sempre he dit, potser em ve una persona que jo el portaré a una empresa que aquesta persona no anirà a picar mai la porta d'aquella empresa. Vull dir, i això també és veritat. Evidentment que s'ho han de guanyar, com totes les coses, no? Perquè sí que hi ha fonaments de les empreses que depèn de l'encarregat, depèn d'allò, que pots tenir més feeling a l'hora d'aprendre. I també és veritat que la part important ja no és l'experiència o la professionalitat, que més aviat potser és l'actitud de la persona a voler integrar-se a aquella feina que ha agafat, que això també és important, no? Que te la veguis com un fonament. També és veritat que podria canviar molt. Per què? Perquè fa molts anys tu pensaves, començo amb una empresa i en jubilaré aquesta empresa, no? I això és la cultura que hi havia.
2: Això era així,
1: eh? I també era atractiu abans, que abans de néixer, si fos nen o nena, ja l'inscrivien a la fàbrica tèxtil perquè pogués tenir la cua per poder anar a treballar. I tot això, evidentment, que són etapes que hi han hagut, que han canviat, i també és veritat que ara potser les prioritats no són tant de dir, bueno, tinc una feina, vale, treballo 3 dies, ja m'està bé, ja em conformo, vull dir, no cal... I potser també que això ho mirem ara amb el concepte de l'oci, no? L'oci nocturn, per exemple, les discoteques ara s'estan tancant majoritàriament.
0: Bueno, com a mínim aquí a la comarca.
1: No, però a molts llocs, i estan donant doncs, allò dels tardejos i aquestes coses. Per què? Perquè veuen que doncs, es troben amb la colla, pots parlar, en una discoteca no pots parlar, i a més, pues, bueno, estàs allà unes hores que comparteixes, no sé, vull dir, anem donant voltes a la societat, no? I tornant amb això de les precarietats del treball temporal, pues, bueno, nosaltres jo crec que el treball temporal, si s'utilitza bé, no ha de ser una precarietat. Vull dir, el treball temporal t'ha de servir com una porta a obrir-te amb una empresa.
0: No, la gent sap a què ve quan ve a demanar feina a treball temporal? Sap que és temporal? És a dir, de vegades poder hi ha aquest no?
1: Sí, també és veritat que nosaltres, aviam, jo parlo fins i tot amb les meves companyes d'allà a l'oficina, vull dir, nosaltres el que sí que tenim molt clar és quan una persona ve a demanar feina, si nosaltres tenim una feina que és de curt termini, no la podem enganyar. Vull dir, li hem de dir, és una feina per 2 dies, per 3, per 5... que potser acaba sent
2: més llarg.
1: I acaba sent més llarg i potser acaba quedant-se-la en plantilla perquè li han vist un valor afegit a aquella persona i al final doncs, han vist, no ens la deixem perdre, no? Això també ens hi hem trobat en diversos casos, no? Però sí que és veritat que costa una miqueta aquest pas de que la gent, bueno, sí que pregunten, vull dir, pregunten, i nosaltres és veritat que hem d'informar molt bé perquè també és veritat que a vegades tu agafes una feina que no encaixaràs i també has d'assumir-ho. I jo quan ve una persona que vol canviar de feina, perquè si vol canviar de feina és perquè no està bé, o vol millorar econòmicament, que això també ens hi trobem. Llavors, evidentment, encara has d'anar més en compte de no enganyar. Per
0: clar,
1: què?
0: Clar, clar.
1: Perquè realment aquella persona deixarà una feina per buscar una nova oportunitat que creu que pot desenvolupar, no? I ja et dic, per nosaltres penso que és un valor afegit més. Sí que és veritat que potser el que era l'ETT d'abans, que quan van néixer jo crec que es van fer coses molt malament. Quan tu implantes lleis o coses d'aquestes, es van fer molt malament. Per què? Perquè tu t'anaves a treballar en una empresa de metall, que el metall, per exemple, cobra molt més, i tenien un conveni, les ETTs, que el conveni de les ETTs és baix, però no l'apliques només en la secció nostra. Però si tu cedeixes un treballador en una empresa del metall, li has de pagar el que diu el conveni del metall. I si és a l'hostaleria, hostaleria. Què vol dir això? Que la persona cobra el que realment cobraria amb l'empresa.
0: I això abans no es feia.
1: Abans això, doncs, hi havia una diferència bastant important de treballadors que estaven al costat d'un altre que potser cobrava, pues, jo què sé, 300 euros menys que...
0: Veus? Bueno, també és aquesta...
1: Que tot això ha canviat.
2: Va, jo el de la temporalitat com a oportunitat hi estic d'acord, i a més crec que la gent jove viu d'una altra manera la vida,
1: sí,
2: i
1: sí.
2: Sempre i quan després el mercat no et penalitzi, i a l'hora de buscar un pis o no, és que tu no tens feines, bueno, jo vaig tenint feines, no? O sigui, falta, jo, per mi falta, sí. Que el tema de l'habitatge és un altre gran,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, sí,
2: però,
1: sí.
2: I tu per què canvies tant de feina? Bueno, perquè em dones feines temporals, però no perquè sigui dolent, no?
1: No,
2: o sigui, no té per què ser dolent. El discurs sigui coherent.
0: Encara és ara dolent.
1: No té per què ser dolent. No, a més t'ho de dir, que ens trobem principalment amb gent de l'Europa de l'Est i de... Ells volen treballar per ETT.
0: Veus?
1: I els han ofert feines de directament, però t'estan oferint formar part de la plantilla de l'empresa. No.
0: I per què?
1: I per què? Perquè cobren una mica més. Mica perquè més. El que és tu, la mensualitat d'un treballador que treballa per empresa té una mensualitat de 30 dies, tant cobra el febrer com el desembre com el, com el gener, no? Són tots els dies. En canvi, si tu treballes per un ETT, si aquell mes té 22 dies laborables, cobres 22 dies laborables d'hores.
0: Clar,
1: i això
0: clar.
1: És una mica la diferència. I una altra cosa que també hi ha canvi, que des de les empreses de treball temporal ens obliguen a pagar el que és la part proporcional de la paga de vacances. Què vol dir? Que no les disfrutes. Les disfrutaràs, vull dir, te les paguem, no les disfrutes. Però aquesta, això trobes la diferència que hi ha d'un ETT amb empreses, això, pagament per hores treballades, i a part d'això, doncs, que cobres la paga de vacances inclosa en la teva preu hora.
0: Tot i que, vull dir, hi ha feines, com la feina d'actor o actriu, que en el fons és una mica com treballar a l'ETT, no? Treballes per projectes.
1: Sí.
0: Llavors és com, estic... També és una manera de viure.
1: Jo també penso que ja et dic, la reforma laboral que es va aprovar i hi han hagut uns canvis, sí que és veritat que s'ha volgut de dir, anem a aplicar una reforma laboral... per allò de les empreses, per tot, però fins i tot l'administració l'està incomplint. Per què?
2: No em diguis.
1: No, és, jo ho dic perquè a vegades doncs, tenies un pla d'ocupació de, jo què sé, una ODL de promoció econòmica que tenia un projecte de 4 o 5 anys. Això és precarietat laboral. Si tu vens a mirar, sí que tens una oportunitat de treballar 4 o 5 anys, 4, bueno, eren 4 i possiblement podien ser 5, no? Llavors, ara no sé com està, també m'he perdut una mica, no sé com ho tenen, però allò que dèiem de l'obra i servei, això era una obra i servei.
3: Sí, sí. Jo vaig començar així, de fet.
1: Que sí?
3: Sí?
1: Doncs sí. Jo entenc això que realment és preocupant, perquè a vegades dius, home, si l'empresa privada no pot fer obra i servei perquè era una cosa, i ara anem a fer un contracte jo que sé, un fixe discontinu o un contracte de durada determinada com ha existit sempre, no? Jo només penso una cosa, que potser el govern ha pensat en una foto de dir precarietat de contractes de temporalitat no n'hi ha,
2: no.
1: Hem millorat,
0: Veus?
1: Però al final el qui acaba perdent és el treballador. Per què? Perquè el treballador amb aquesta reforma laboral, i això és una cosa que ho dius en transparència, normalment un contracte fixe discontinu no té una finalització de contracte. En canvi, el d'obra i servei, tu finalitzaves un contracte i cobraves una indemnització de fi de contracte.
2: Tu abans, Anna, hi posaves els actors i el lloc que conec. Aquest, això ja és un altre món, el món. Perquè a França està resolt, A França, els actors, per cada X setmanes o mesos treballats per fer una obra de teatre, una pel·lícula o un rodatge, això convalida com a X mesos, no? Ho tenen. I aquí, de fet, l'any passat es publicava un estudi que el 80% dels nostres professionals de les arts escèniques de Catalunya viuen en precarietat.
0: Sí,
2: fins
0: sí,
2: i tot
0: sí, sí.
2: Alguns de famosos, per entendre'ns, que
0: sí,
2: dius...
0: Sí, sí.
2: Clar, treballes molt, però això no t'ajuda, no ho hem resolt bé,
1: no.
2: Perquè ho hem mirat amb el mateix prisma de la contenció laboral estable,
1: sí.
2: I hi ha feines i sectors que s'han de mirar d'una altra manera.
0: Sí,
2: i
0: perquè
2: això...
0: no només és actor i actriu, és el sector.
2: És el sector.
1: No, i la cotització per dies.
2: Clar, sí.
1: Cotitzacions per dies, esclar, acaba comportant un problema que llavors no, tu no pots, a l'hora d'arribar, quan facin el compte de la vella els de la Seguretat Social, et diran, doncs no pots jubilar encara.
2: No pots jubilar.
0: Jo, clar, pensava un moment, amb el tema de parlant d'actors, actrius, el sector, hi ha gaires ofertes de sectors culturals? O sigui, venen empreses culturals a demanar-vos treballadors?
1: Sí,
0: o...
1: en alguns casos tenim coses de figurants. És que abans, abans també és veritat que també es pagava sense contracte. I això també, amb això ha canviat molt, perquè nosaltres de contractes de 4 i 6 hores en fem molts també. Per què? Pues perquè...
2: perquè hi és,
1: perquè hi és, perquè i potser és un dia o dos.
0: I, és i una que persona que té un contracte que treballa i diu, escolta'm, si mai teniu coses de figurants, aviseu-me.
1: Sí.
0: Poden fer-li un contracte encara que en tingui un altre, eh?
1: Pot fer un contracte encara que tingui un altre. Tu pots estar treballant en un altre lloc i pots anar a fer un servei. Com que no, si no arribes un màxim, pensem que són 1.500 euros...
0: Bueno, Hisenda després hi ha...
1: Doncs Hisenda fa el seu, eh? Vull dir que
2: és el rasclet.
1: El que està, clar... Aquí no se'ls escapa res, vull dir, això està claríssim. Vull dir que, però sí que és veritat que també el que hi ha hagut la filosofia, que és el mateix que està passant en restauració, si sort que van fent aquestes coses que hem dit abans de tancar alguns dies i tot això, perquè el registre horari no el podríem complir mai.
0: I ara que parlem...
1: No, i no vol dir que no que cobréssim més o cobréssim menys, eh? Vull dir, estem parlant de que si t'han d'obligar a fer les hores que et toca per registre, tens un problema mantenir un servei que rutlli.
2: En canvi, quan la restauració modifica els horaris i tanquen dos dies i no, o no fan sopars, canvien moltes coses i si ho fas bé, el negoci és rendible, o pot ser-ho.
0: Sí.
2: Però és una decisió que l'has de prendre, no és fàcil, però
0: si
2: la pren, clar, millores molt ràpidament la vida de les persones que tenen dies de
1: no, i això pensaves que també en restaurants que, per exemple, hi havia la gent més gran i que de tota la vida havien treballat tots els dies els antecessors, quan els hi diuen, no, ara tancarem això i això altre, sembla que li deu caure a la casa
0: perquè estan acostumats
1: tot el dia, estaven pendent de que anava a entrar algú allà i encara que fos fora d'hores li donaven a menjar.
0: I escolteu, com que el temps passa, ara que parlem de restauració, tornem a passar la pilota amb tema de gastronomia, que és una de les parts d'aquestes descobertes que es faran en cada...
3: Sí, els aplecs tenen diferents mirades i la gastronòmica no hi podia faltar perquè, no?, per la panxa també entren molt més les coses.
0: Tots els sentits, eh? No us n'heu deixat cap, eh?
1: El vi també és bo, vi.
3: Sí, també hi ha vi, eh?
0: Segona vegada, eh? Que ho diu el Josep.
3: No, la idea és, hi ha l'Espai Reguer, que és un espai del territori que fa gastronomia, que és qui fa els tastos. Els tastos es fan amb productes del territori, o sigui, anem a buscar el màxim quilòmetre zero que podem. I llavors tot es marida amb vins de la DO Pla de Bages, anem rodant diferents tipologies de vins. Aquest any tenim Coll Baix amb el vi de l'Oest, Fargues, l'Abadal i els Tractets, que és una vinya molt petita que hi ha a la zona de Súria. Tot està pensat també, aquesta gastronomia, per seguir el mateix relat, o sigui, la recepta s'ha anat a buscar una mica aquesta cuina medieval i per tant tastarem menjar blanc, tastarem pilotilles, vull dir, tot aquest fil conductor i...
0: Però això serà el primer, eh? Perquè llavors ens veig que... de tastar, eh? És que ara pensava amb la xerrada.
3: Tastarem a tots.
2: Totes les sessions acaben amb un tastet, perquè si vol...
0: I es poden desvetllar els tastos de cada...
3: Una mica us els he desvetllat, les pilotilles medievals, però la idea és que...
2: Una part de l'agració és la descoberta, que llavors, alhora, quan acaba el concert, que el Cesc Cristiano ho explica, desvetlla el que tastarem llavors.
0: D'acord. I llavors aquestes descobertes que anàveu dient és que, clar, jo veig que trobeu encaixos a tot arreu. És que amb una mateixa, per exemple, el plec del Castell de Castellà, que és el primer, que es farà aquí a la de Segarra el dissabte 17 d'octubre, primer, el Genís Frontera, que explica els castells de frontera de Guifré, que de fet jo he aprofitat perquè recordo que quan treballava a Nació vaig fer un vídeo dels castells de frontera, que si vol sortir de fons aquest vídeo, veus, mira, em veieu a mi aquí, no són només els de frontera, però també hi surten els de frontera. I si la gent vol anar llegint, doncs mentre ens escolta perquè sap fer dues coses alhora, doncs fantàstic. Però la capacitat aquesta que teniu, llavors un geòleg, el Castell de Castellà, una mirada excepcional, el Judici de la Carmesina, que això em sembla que es farà en
3: teatre.
0: Exacte. Què es cuia el castell? Però és que llavors també es parla d'ornitologia en un altre aplec. És a dir, ostres, heu trobat encaixos? Que dius, mare meva, i sis de tothom.
2: Clar, jo diria, jo canviaria el verb, eh? Hem buscat.
0: Bueno, clar, buscat i trobat.
2: Hem buscat i hem trobat que a vegades per trobar de buscar, i aquí hi ha una feina prèvia de pensar què podem, què es pot fer, què podem explicar, qui ho pot explicar, quan parlaves ara de la gastronomia, tenim el Toni Massanés, que farà una sessió, des de la seva mirada de gastronòmica, però de salut, mirant enrere, no? Que tots, que les explicacions tinguin molt de sentit, no? I que puguis que tot diguis, jo sabia coses explicat d'aquesta manera, el contingut i l'aprenentatge és més gran, i un aprenentatge lúdic, eh? No venim aquí a fer una tabarra, eh?
0: No, clar.
3: I l'anellament d'ocells, també sempre busquem grans professionals, o sigui, el Marc Illa, no? Que és
0: l'únic de
3: referència, doncs que vindrà. I a més ens va fer molta gràcia perquè volíem introduir anellament, però no sabíem massa. Ell va dir, home, però si el tema de l'ornitologia va néixer a l'època medieval, o sigui, pues, bueno, ja tenim vincle, no? Vull dir que hem anat, això, s'ha anat buscant aquest maridatge de cultura, paisatge, música i gastronomia. Sí.
0: És veritat que no serà un tostón, perquè és de 10 a 12, és a dir, de 10 a 12, 1, 2, 3, 4, 5 explicacions diferents.
2: Són 5 grups que van rodant, que cada grup passa 15 minuts per una de les sessions, eh? O sigui, que tu vas fer, és una cosa molt... digerible, en el bon sentit, i per tant cada explicació és per 30 persones, vale, aproximadament. Per tant, tot està fet d'una manera... Jo que parlaves de... Tenim una sessió sobre llengua que te la fa el Jordi Badia.
0: Ai, no? Sí.
2: Que és un luxe escoltar-lo i aprendre.
0: El naixement de la llengua.
2: I em sembla, no sé si hem canviat d'idea, el fiquem davant del cementiri?
3: Sí.
2: L'explicació del Jordi Badia de la llengua està davant del cementiri?
0: Home, molt metafòric.
2: Molt metafòric, eh?
0: A la porta. I escolteu una cosa, a veure, fem un repàs. O sigui, hem dit el dia 17, que és dissabte, a l'Aplec del Castell de Castellà. Seguiu vosaltres.
3: El
0: diumenge 18.
3: A Quané.
0: Mira, la Laia s'ho sap, sense mirar, eh? Home, quant temps porteu?
2: Jo he anat mesos.
3: Jo diré que el Pere ja des de l'any anterior, el Pere ens avança. El 24 farem el de Torres de Pals.
2: El Pere Fons, que ara ens matarà perquè era vol que parlem d'ell, en aquests moments està pensant el proper.
0: Està planificant.
2: Que tenim algun spoiler. No, perquè ell ja està pensant en el proper aplec del 27.
0: Fil, bueno, clar, quin fil conductor hi pot haver que lligui tots aquests pobles del Bages occidental.
2: No sabem quin és, però ja hi és perquè...
3: El fil serà les persones, no expliquem més.
0: Ja està. Ah, que guai.
2: Estàvem el 18
0: Estàvem el 24, ja.
3: El 24 a Torres de Fals i el 25 fem el de Rajadell. Explicar que entremig aquest any hem creat un nou model, que és novetat, que són els aplecs d'escola. Perquè per nosaltres també era molt important que els alumnes d'aquestes escoles coneguin el seu territori i per tant visquin els aplecs, i fem un aplec amb l'escola Els Estavets de Baix de Torroella a Quaner, el format que hem explicat però pensat per l'escola. I després un altre per l'escola de Fonollosa, i bueno, esperem que aquests alumnes doncs puguin gaudir també d'aquest patrimoni, que se l'estimin, que el coneguin, que el
2: visquin.
0: Totalment.
2: I que el dia que fem els alumnes que ven al plec de l'escola, que el fem a les Torres de Fals, amb la Caravaggia.
3: Sí, sí.
0: Ah, veus, quan venen els alumnes.
2: El mateix espectacle del dia dels adults, fem una sessió amb dos concerts més petits, però la Caravaggia, música del Renaixement i del Barroc, per alumnes que segurament no han vist mai una formació de música del Barroc, entendre que aquest mateix nivell de proposta, que és
0: i d'acord, molt
2: per
0: bé.
2: Per tant, no estem fent una versió infantil, no, estem fent adequant la versió dels grans a un altre nivell, però estem oferint el mateix.
0: Sí. I si hi ha altres escoles que no són del Bages Occidental, però que també els interessen, al fons és patrimoni de la seva comarca.
3: De moment ens limitem a les dues escoles que sí que formen part d'aquests municipis, no? Que formen part de patrimoni obert, perquè sí que creiem que aquests alumnes d'aquestes escoles pues han de conèixer, bueno, són patrimoni obert, vull dir, les escoles.
0: Sí.
3: Ja formen part d'aquest...
0: De tot plegat. Llavors, això, els dos llibres que hi ha, tant el del Camí de l'Aigua, però en aquesta ocasió, els de Castells, on el pot trobar la gent?
3: Sí.
0: A quin preu? Si a ningú li va bé cap d'aquestes dates, i igualment vol tenir com...
3: Sí. Es pot comprar en aquestes dates, el mateix dia dels aplecs, i si no, a través d'internet, a la pàgina web també el trobaran.
0: I la manera d'inscriure's també és a través de la pàgina web, no?
2: Patrimoniobert.cat.
0: Sí, vale. Ja, exacte, entrada general, són sempre els mateixos preus?
3: Sí, tenim entrada general, reduïda, i després hi ha l'abonament per si vols anar a tots els castells.
2: I en els preus, hi ha un preu, no especial, hi ha un preu per la gent, dels pobles que viu allà, no?
0: Bueno, que forma part d'aquest patrimoni. Forma part
2: del patrimoni i tot té un cost i un pagar, però tenen un preu especial, sí. Dedicat, perquè ells són els primers... No, no ho fem pels de fora, ho fem també pels de dintre, pels de casa, que a vegades volem que vingui gent de fora, no? Volem que vingui gent d'allò.
0: Totalment.
2: I l'únic límit que ens posem és el del creixement en quantitat. Aquests aplecs no poden créixer, no han de créixer. Poden créixer, sí, però no han de créixer, perquè aleshores farem una altra cosa. I si decidim fer una altra cosa, ja farem una altra cosa. Pels aplecs tenen aquest format amable de 180-190...
1: Més de proximitat.
2: Exacte.
0: Sí, és el que s'està tornant a buscar com l'aire que respirem, no?
2: I és el que et permet compartir, entendre, sense empenta, sense magnitud, sense haver de col·locar aquests tècnics molt grans, una cosa molt humana i molt de persona.
0: Josep, tu amb quin et quedes? El que coneixes més de tots?
1: Jo el que conec. Conec que sí que he estat a les Torres de Fossa, que he estat... El Castell de Castellà no hi ha estat.
0: El Castell de Castellà està molt bé,
2: Està molt bé.
0: L'Imma Cortina ja ha presentat tots els seus llibres
1: Jo potser Torres de Fals és el que més d'allò, però l'altre no he tingut l'oportunitat. Això que hem voltat i que...
2: Has de venir un dels altres.
1: Hem de venir un dels altres.
3: Sí, i ni que conegueu l'espai, dir-vos que amb les xerrades també són descobertes. O sigui, no? El Toni Massanés al Castell de Castellà li trobaràs aquest dia. Vull dir, no hi és normalment, no?
2: Encara que coneguis l'espai, el que passarà allà és únic d'aquest dia.
3: És inèdit. Llavors, aquesta és la màgia també dels aplecs, no?
1: No, felicitar-vos per la feina que feu, vull dir, perquè al final... Bueno, i també és veritat que uns anys cap aquí... Tot el que és turisme Bages ha canviat moltíssim.
0: S'ha potenciat, no sé.
1: Sí. Jo me'n recordo quan estàvem des del Consell Comarcal que vam el tema del geoparc. El Mata i el Ferran i tot això. Vull dir que va ser una arrencada que veies, hosti, ho veies lluny, però al final ho hem tocat, no? I jo crec que està molt bé perquè ha unit sectors, no? Jo havia sentit a dir... fins i tot quan anaves als llocs, als municipis, deien no, és que Montserrat és una competència, no? Montserrat hem de ser, ens han d'acostar a Montserrat. Per què? Perquè ja té el pol de gent.
0: Sabeu que el dijous passat ho parlàvem això amb els de la DO Pla de Bages, que deien, no, és que els cellers no han de ser competència entre ells. Són aliats, perquè com més vi beguin del Bages, més en voldran veure si els agrada, no?
2: Si descobreixen un celler, en voldran descobrir un altre.
1: No, i cada cop n'hi ha més,
0: Sí.
3: La filosofia de patrimoni obert és aquesta. De fet, aquests quatre ajuntaments, no?
0: Sí.
3: S'han aliat i entenen que el patrimoni és transversal i s'uneix, i gràcies a això doncs, pot sorgir aquestes coses que estem explicant, no? Les entitats del territori també, o sigui, veiem que el que fem és sumar-nos i, bueno, una mica, doncs, també aprofito per agrair doncs, totes les entitats, persones que es vinculen amb els aplecs i que hi estan col·laborant i que ho fan possible, vull dir que sense...
2: No seria possible,
3: o sigui...
0: No, s'hi ha de creure i s'ha d'estimar el territori, no? Que això és el més important. Bueno, escolta'm, un superplaer, que siguin un gran èxit els aplecs. Ja passarem imatges, ja en parlarem a l'informatiu. Josep, ens retrobem, perquè després han de venir la Rosa i l'Andrea, vull dir que anirem rotant, clar. A mi m'agrada també estar al dia de com va canviant.
1: No, va canviant bastant, tot.
0: Per això, i amb les noves tecnologies ja n'hi diguem. Algun dia haurem de centrar-ho en això,
1: No, i per tot, intel·ligència artificial, totes aquestes coses. Que està canviant.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Doncs res, Laia, Pep, Josep, que tingueu un molt bon dimarts i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, rueda en la que ha recordado lo que siempre defendió, que la ley de amnistía era válida de la A a la Z.
2: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Feijóo acaba de escribir en redes que acata la decisión del Constitucional, pero acusa a Sánchez de vender favores a cambio de poder. Una decisión celebrada desde Cataluña con la duda de cuándo regresará finalmente Puigdemont a España, aunque Junts avisa no va a regresar hasta que todo esté negro sobre blanco y se den todas las garantías. Tanto Esquerra como Junts dicen que el camino no termina aquí, pero que esta es una victoria del independentismo. Escuchamos a Oriol Junqueras, de Esquerra, y a Jordi Turull, de Junts.
3: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
4: Avui ha guanyat l'independentisme i, per tant, avui és un gran dia, no? I finalment diu una cosa.
1: L'amnistia no resuelve el conflicto y esta es una victoria del independentismo, recordava Turull.
4: L'amnistia és justícia.
1: La amnistía no es el fin. Política al margen, en el marco judicial la decisión del Constitucional nos deja una primera consecuencia. El juez Llarena ha levantado ya la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Última hora, Pedro Jiménez.
5: El Tribunal Constitucional, sí, Javier, ha avalado por 7-5 aplicar la amnistía por malversación a la exconsellera Dolors Bassa y con esto fija la doctrina que marcará el camino de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Primera réplica en el Supremo, que hasta ahora se había resistido a aplicar el perdón. El juez Llarena ha levantado provisionalmente, a la espera de conocer la sentencia y el voto particular, esa orden de detención contra el expresidente y los exconsellers también fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se abstengan de adoptar cualquier medida privativa de libertad contra ellos.
1: Ahí media, explicamos el proceso completo en conversación con el magistrado Joaquín Bosch y escuchamos el resto de voces que se han pronunciado ya sobre esta decisión del Constitucional. Esta tarde, declaración desde las 6 de Puigdemont desde Waterloo. La decisión del Constitucional que se atraviesa en este día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado otra vez los dos decretos sobre vivienda, textos prácticamente calcados a los que tumbó el pasado viernes el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad. El segundo decreto, el de la prórroga indefinida de los alquileres, no va a entrar en vigor hasta que reciba el visto bueno de la Diputación Permanente, si finalmente lo recibe. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que no ocurrirá porque el PNV ya se posicionó en contra de ese decreto cuando se debatió en el Pleno. Nada hace pensar que vaya a cambiar de opinión cuando se vote en la Diputación. Esa es una de las novedades que el Consejo de Ministros introduce en los decretos aprobados este martes. Otra es el endurecimiento de la prohibición de la compra de vivienda a los fondos buitre, ampliando las empresas que se ven afectadas y reduciendo las excepciones establecidas para saltarse. La Sánchez, que en la rueda de prensa ha fijado el marco en el que quiere que discurra la campaña electoral del 29 de noviembre.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
6: Los ciudadanos tienen que elegir, ha dicho el presidente, entre quienes combaten a los poderosos o quienes se someten a sus intereses.
1: Sí, Pedro Sánchez agitando la bandera de la vivienda, la gran preocupación en la calle, no de hoy, en realidad un problema que arrastramos desde hace años. El presidente del gobierno respeta el derecho a huelga de los trabajadores en una convocatoria alentada, recordemos, por el sindicato de inquilinas y los sindicatos tradicionales que todavía están cerrando la fecha definitiva para esa anunciada huelga general. Hay una primera posibilidad en el calendario que esa huelga se celebre el próximo 10 de noviembre, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral.
2: Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetar el ejercicio de lo mismo.
1: En definitiva, todo se mueve ya en clave electoral de cara a la cita del 29 de noviembre con el Partido Popular insistiendo en el bulo del voto por correo y con Vox poniendo en duda el modelo actual del sistema de pensiones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pedía ayer a los ciudadanos que no votaran por correo en las generales, dudando, como digo, de la limpieza de esta modalidad de voto. Hoy, lejos de achantarse y en un congreso sobre fruta, Ayuso, sin pruebas, insiste. De un mentiroso, en referencia a Sánchez, solo se puede dudar.
7: Yo lo que digo es que teniendo un gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente hoy es noticia.
1: Ayuso, la que su partido, el Partido Popular, sigue sin desautorizar. Es más, preguntada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, no se desmarca de Ayuso y dice cómo no se va a dudar con los directivos que ha tenido Correos.
8: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
1: Esta es la campaña que se nos viene encima, con frente judicial incluido, porque a las citas sobre el caso Zapatero y otros temas pendientes se suma una nueva petición del Partido Popular para que el juez del caso Leire impute al PSOE en esta causa. Y todavía una cita en directo en las calles de París, donde a esta hora comienza la manifestación estudiantil contra los recortes en aquel país, manifestación a la que se suman otros actos y otras protestas no programadas, con detenciones que se cuentan ya por miles en los últimos días. Desde la calle, Raquel Villaecija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos 87.000 manifestantes han desfilado ya en las protestas que comenzaron esta mañana en distintas ciudades francesas antes de la de París, donde la marcha acaba de arrancar aquí en la Plaza de la República. Hay mucho ambiente, como podéis escuchar. De momento tranquilo y desde hace una hora se concentraban ya miles de jóvenes estudiantes, pero también padres y profesores que piden lo mismo, una mejor educación pública. Los sindicatos hablan ya de una jornada negra, con 1.800 institutos bloqueados desde esta mañana, uno de cada dos, según sus cifras, que el gobierno rebaja a un cuarto del total.
1: Esta es la foto ahora mismo en las calles de París. Así arranca Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:07.
10: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
11: Torna l'alerta per fortes pluges a partir d'aquesta tarda i fins la matinada de demà tot el litoral. De moment l'avís és de 4 sobre 6, però pot canviar, com ha passat en d'altres aiguats.
12: Afectant primer Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona. Es mouran, no quedaran estàtiques, però sí que poden donar de nou intensitats torrencials.
11: Encara hi ha 4.500 abonats sense llum a Barcelona i la majoria de línies de rodalies amb trams tallats, especialment la R1 al Maresme i la R2 al Vallès. Carles Puigdemont compareix aquesta tarda des de Waterloo després de conèixer que el Constitucional avala l'amnistia i que el Suprem ja li ha aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, això vol dir que ja pot tornar sense risc de ser arrestat. De moment, han fet roda de premsa ja dos dels altres beneficiats per aquesta amnistia, Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: Que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
13: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia.
11: El sindicat USTEC suma també la convocatòria de vaga general de Comissions Obreres i UGT per l'habitatge. Tots tres representants sindicals han parlat avui a Ser Catalunya.
14: Els preus de les coses, i especialment de l'habitatge, han pujat molt i, per tant, això cal equiparar-ho.
15: Nosaltres negociem increments salarials que van a parar a la butxaca dels rentistes.
16: Es fa molt necessari sortir al carrer a demanar un habitatge digne.
11: A l'espera que es concreti la data d'aquesta vaga, la patronal hi carrega.
17: Inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
11: Tot després que la protesta d'ahir al centre de Barcelona acabés amb 13 detinguts, aldarulls, un d'ells d'aquests detinguts és menor d'edat. I tot això en aquest dimarts en què a l'Argentina tothom està pendent d'un partit, el comiat de Leo Messi de la selecció.
18: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años de los años y los siglos de los siglos vas a seguir en la selección.
11: El Monumental serà el partit a Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin, partit que podreu seguir en directe aquí a Ser Catalunya. De seguida us expliquem com i quan. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció Martí Oliver. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: A la cadena Ser i Ser Catalunya... Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. De seguida connectem amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, perquè ens detalli la previsió. Aquesta tarda la cosa es pot tornar a complicar i torna a haver alerta per pluges torrencials a partir de mitja tarda a tot el litoral de Catalunya fins la matinada de demà. Però l'última hora, ja ho heu escoltat, és judicial. El Constitucional ha avalat l'amnistia per tots els líders del procés i immediatament després el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, que si ara volgués ja podria tornar a Espanya sense ser detingut. Així que anem per parts. Comencem per la votació del Tribunal Constitucional d'aquest migdia. Miguel Ángel Campos, què tal? Bona tarda.
19: Hola, molt bona vesprada.
11: El ple que ha acabat aquest migdia ha votat a favor de la sentència que ha escrit el president d'aquest tribunal, que és Cándido Conde Pumpido, arran del recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, però això serveix per tots els líders del procés, no?
19: Sí, amb 7 vots de la majoria progressista i l'oposició dels 5 conservadors, ha aprovat el plenari la ponència presentada pel president Cándido Conde Pumpido per amnistiar a l'exconsellera Dolors Bassa del delicte de malversació. La sentència conclou que el Suprem va errar al rebutjar amnistiar la malversació, que va pretendre acunyar un concepte autònom i raonable d'enriquiment al afirmar que els líders independentistes es van enriquir perquè van finançar el procés amb fons públics quan van deure fer-ho des de la seva butxaca. El text també subratlla que el Suprem va incórrer en una contradicció flagrant, apartant-se de l'esperit i la finalitat de la norma, vulnerant els seus drets constitucionals. El plenari també diu que el risc de secessió en què es va basar la denegació de l'amnistia per part del Suprem entra en contradicció amb la pròpia sentència del Suprem, que no advertia de tal risc.
11: L'aplicació total de l'amnistia pot trigar encara uns dies, però de moment qui ja ha mogut fitxes el jutge Pablo Llarena, que aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, i per tant, Campos, això vol dir que si torna avui mateix ja no seria detingut.
19: Sí, de forma sorprenent, el jutge Llarena no ha esperat a tindre en les seues mans la sentència i els vots particulars i minuts després de conèixer pels mitjans la decisió del Constitucional ha aixecat les ordres de detenció per a Puig, Comín i Puigdemont. El jutge diu que encara que no tinga la sentència, la coincidència dels fets li permet adoptar aquesta decisió per a tots, que no anticipa una conclusió definitiva respecte a l'èxit de l'amnistia per als implicats en el procés, que ja prendrà quan tinga tota la documentació en les mans en un plaç estimat d'unes 2 setmanes. Llarena ha acordat comunicar aquesta decisió a les forces de seguretat per a que no detinguin a Puigdemont ni a la resta de fugats.
11: Gràcies, Miguel Ángel Campos. Bona tarda.
19: Bona vesprada.
11: Al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se li ha preguntat si té previst reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni.
2: En fin, estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro, sino simplemente en el ejercicio de mis responsabilidades institucionales, pues tener la interlocución que amerita tener con el resto de responsables institucionales, pero nada más.
11: Per conèixer què vol fer Carles Puigdemont hem d'esperar a una roda de premsa que ha convocat ell mateix a Waterloo aquesta tarda a les 6. Laura Pons, de moment, què diuen des de Junts per Catalunya?
20: Doncs fons de Junts i la defensa mateixa de Puigdemont asseguren que l'expresident no tornarà a Catalunya fins que no se li hagi aplicat de forma efectiva l'amnistia. No anticiparà, per tant, un possible retorn, tot i que l'ordre de detenció hagi quedat sense efecte. Puigdemont, com deia Joan, farà aquesta roda de premsa aquesta tarda des de Waterloo a les 6. De moment, des d'aquí, des de la seu de Junts a Barcelona, ha reaccionat el secretari general del partit, Jordi Turull, qui parla de victòria de l'independentisme, de notícia excel·lent, tot i que assegura el conflicte amb l'Estat persisteix.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya.
20: El conflicte, afegia Jordi Turull, Joan, es resol a les urnes.
11: També ha parlat fa poca estona Oriol Junqueras, que recordem que a dia d'avui encara segueix inhabilitat.
20: Sí, a la mateixa línia que Junts, els republicans també diuen que l'amnistia deixa enrere la repressió, però no resol el conflicte amb l'Estat.
3: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
20: La d'avui és una sentència majúscula, deia Oriol Junqueras, perquè és un pas més que afegeix, doncs, per sortir dels tribunals i avançar cap a les urnes, un pas més per recuperar els drets polítics sense que els jutges condicionin qui pot tornar a Catalunya, qui pot presentar-se a unes eleccions o qui pot ocupar un escó al Parlament.
11: I aquesta decisió, aquesta amnistia, que arriba a 2 mesos d'aquestes eleccions generals, gràcies, Laura Junqueras. Aquest matí, a Ser Catalunya ha carregat durament contra el president espanyol per haver fet aquest avançament.

0: Part del govern català confia que la paralització d'aquestes lleis no afectarà la seva estabilitat, tot i que queden troncades algunes de les bases que van sostenir l'acord d'investidura de Salvador Illa, com pot ser el finançament. La portaveu Sílvia Paneque admet que s'afegeixen dificultats en el camí, però no vol donar per perdudes aquestes mesures mentre hi hagi l'opció que hi torni a haver un altre govern socialista a Espanya.
1: Que si aquests objectius pensàvem que eren bons per Catalunya i efectivament els volem mantenir i els vol continuar impulsant, és veritat que també hem d'estar segurs que el govern que hi hagi a Madrid sigui un govern que pugui assegurar assolir aquests objectius. Per tant, no donem res per perdut.
0: El govern, a més, s'ha mostrat convençut que aquesta convocatòria electoral no canviarà els plans sobre altres qüestions que s'estaven negociant amb el govern espanyol, com el traspàs de la R1, la primera línia que havia de passar en mans de la Generalitat en el traspàs de Rodalies. Acumula ja molts mesos de retard, però el govern confia en culminar-lo aquesta tardor, malgrat les eleccions del 29 de novembre.
2: I aquest avançament electoral també ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el candidat o candidata per aquestes generals. Sobre això, els comuns avalen que Ada Colau sigui la qui lideri l'anomenat Frente Amplio, Laura.
3: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Mas Madrid i amb Comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
4: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, decebia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
3: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
2: Bé, no pensa el mateix a Oriol Junqueras.
5: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. És el gran partit de referència de l'Esquerra
2: Catalunya.
5: Aquest matí
2: aquí a la SER deia estar convençut que Rufián seguirà sent el candidat dels republicans. Després d'aquesta manifestació d'ahir a Barcelona, que acaba amb 13 detinguts, aldarulls, després de la manifestació per l'habitatge en què es van cremar una trentena de contenidors i l'Ajuntament ha xifrat en 45.000 euros els danys.
6: D'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable, demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
2: Això deia Albert Batlle, BTV. Dels 13 detinguts, dos han quedat ja en llibertat de matinada, la resta estan passant a aquesta hora a disposició del jutge. Tot després d'una manifestació massiva i pacífica, amb 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, i amb un crit que es va escoltar diverses vegades. El de la vaga general. Estem pendents que en les properes hores s'anunciï aquesta data d'aquesta vaga general, que en qualsevol cas preveuen fer abans que comenci la campanya electoral el 13 de novembre per evitar, Pol Valero, que la Junta Electoral veti alguns actes.
7: Ho ha dit el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, en una entrevista a l'Aquí Catalunya.
8: Serà abans del 12, a les 12 de la nit, per dir-ho així, no? Jo crec que durant el dia d'avui, si no com a molt tard demà, se sabrà la data.
7: També aquesta casa, Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, ha assenyalat que si el preu de l'habitatge puja el doble que els salaris, qualsevol augment de sou queda ràpidament en no res.
9: Nosaltres diem que clarament és una vaga laboral perquè va el que situa és la carestia de la vida i no hi ha res més laboral que la carestia de la vida. Nosaltres estem denunciant que no hi ha uns salaris dignes per poder pagar aquesta vivenda.
7: Tot plegat davant de les acusacions de la patronal, que el retreuen que organitzin una vaga, diuen, política, al marge de la gestió empresarial.
10: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
7: És Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
2: Però per aquesta vaga també hem volgut preguntar a altres sindicats, els de mestres, metges, maquinistes o pagesos, que també tenen una gran capacitat de mobilització, sumen milers d'afiliats. De moment només USTEC, el majoritari entre els professors, se sumen a aquesta vaga, la resta no hi participaran activament, tot i que molts hi donen suport des de fora. Parla també ells l'Oriol Soler.
11: De moment la vaga té el suport dels grans sindicats, Comissions Obreres, UGT, la Intersindical i CGT, i dels sindicats sectorials només s'hi sumen netament els professors. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, exposava així els arguments per fer.
12: veiem doncs, que hi ha molts infants i adolescents que són víctimes dels desnonaments, les seves condicions

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MST con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
4: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
1: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
5: Una maravilla es poder viajar.
6: Cariño, ¿5 por 5?
7: 25.
6: ¿Y por 3?
7: 75.
6: Ahora eres de números.
7: No, no, de mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
0: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
8: Bona tarda, Imma.
9: Hola, bona tarda.
8: Abans que res, et vull agrair moltíssim que estiguis avui aquí, després d'uns dies, imagino que superfrenètics per tu, i em sembla que, pel que he vist a les notícies, que pot ser que tornin aviat.
9: Sí, que continuï, perquè aquesta tarda també estarem pluges. Però bé, la sort que tenim a Protecció Civil és que som un equip molt, molt compacte, i ara en aquests moments doncs, està portant la guàrdia el meu company subdirector, i per això he pogut sortir avui a dinar i venir aquí a veure-us un moment.
8: Com estàs?
9: Bé, molt bé. Estem seguint les incidències que estem tenint aquesta tardor, que són complicades, ja ho veieu, perquè està plovent d'una manera molt intensa i estem veient els efectes realment de l'emergència climàtica i tot això doncs, ens fa treballar molt. Però el que dèiem, som un bon equip de gent, estem cansats tots, però treballant.
8: Clar, ara dius que estàs cansada, normal. De mitja, de dissabte avui, quantes hores has dormit?
9: No, dormim poquet perquè hem d'anar-ho seguint, però bueno, també és això que et comento. Ens hem
8: poquet,
9: pogut
8: eh?
9: Anar, poquet, però ens hem pogut anar substituint amb els companys i d'aquesta manera doncs, hem pogut anar agafant moments de descans per poder recuperar. Perquè la feina que tenim és una feina que has d'estar bastant concentrat i és perillós també prendre decisions o fer plantejaments quan no tens el cap clar perquè estàs excessivament cansat. Això també a vegades els que treballem amb aquesta feina així, amb emergències, ho has de tenir present. Has de tenir present que has de saber quan parar i dir no, ara ja no.
8: Ara no sóc útil, ja.
9: Sí, ja no
8: sóc útil. Descansar.
9: Correcte. M'ha de substituir un company que estigui en unes condicions millor que jo i jo haig de recuperar i després tornar a enganxar-me.
8: Al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, teniu alguna mena d'espai habilitat per això? Ei, vaig a dormir una estona.
9: En allà exactament no, el que passa que sí que tenim capacitat, per exemple, doncs, en cas de que la gent s'hagi de quedar perquè ha tingut que allargar els torns, doncs el departament ens facilita buscar una habitació per poder anar a dormir, això sí, fora de l'edifici, però que ho tenim proper, i llavors es pot descansar. Bàsicament, més que per descansar, perquè també hem de ser molt curosos, perquè també hem de pensar que moltes persones s'han de desplaçar quan surten d'una guàrdia llarga, i si surten cansats i van amb el vehicle, poden tenir algun...
8: I que si estan al CECAT, potser és perquè hi ha uns aiguats clar, increïbles, exacte, i no diràs, sí, vinga, vés-te'n ara
9: exacte,
8: a Tarragona.
9: Exacte. Sí, a vegades han de fer això, doncs, per exemple, quedar-se i així ja aprofiten i al següent torn ja estaran allà. Anem fent combinacions.
8: Que per si hi ha algun despistat que acaba de sortir de l'ou, perquè segona cosa he descobert jo en aquesta feina és que hi ha gent per tot, com explicaries breument a què es dedica Protecció Civil?
9: Protecció Civil el que fa és que s'ocupa d'aquelles situacions que són de gran impacte. Jo sempre, com ho explico, és dient que quan tu tens un accident, per exemple, doncs la policia ja t'ajuda amb l'accident. Si t'has fet mal, tenim el servei d'emergències mèdiques que t'ajuda si tu has tingut una necessitat mèdica i t'acompanyen a l'hospital o et tracten. Totes les circumstàncies que a tu et puguin afectar quasi bé com a persona, això trobes algun servei o d'emergències o algun servei de l'administració que és competent en ajudar-te. Però quan tot això el que succeeix és que és una suma de que li està passant alhora a moltíssima gent, això és un problema ja, un altre impacte, té un impacte molt més elevat. Mm. I aquest impacte requereix una coordinació, perquè si no es coordinen entre els diferents operatius, entre els diferents organismes, és molt difícil que es pugui solucionar. I això és una mica el que ens dediquem a Protecció Civil, a veure què és el que pot passar, avisant a la gent, informar sobretot de les situacions que es poden donar perquè puguin prendre mesures d'autoprotecció i després, quan hi ha un impacte d'una emergència, coordinar a la gent que treballa en aquesta emergència perquè entre tots, amb la suma de tots els esforços de tots els operatius i de tots els col·lectius, doncs la sortida i el retorn a la normalitat sigui més àgil.
8: És un treball en equip, però bé, tu ets la subdirectora oficial operativa de Protecció Civil i també la portaveu. Tremendo curro.
9: Sí, sí, la meva feina és el que té és que dirigeixo aquest centre per l'aplicació de totes aquestes mesures i després també doncs donem informació i moltes vegades, com veus, doncs em toca a mi ser la cara visible de la informació.
8: Últimament.
9: Sí, el que passa que també tinc que dir que tinc a darrere un equip de comunicació que són, bueno, meravellosos.
8: Que t'ho fa fàcil.
9: Perquè, exacte.
8: Però ja has de sortir, has de posar la carona.
9: Sí, però quan tens que posar la cara però ja t'han preparat la informació que tens que donar, això va molt bé. I penso que sense ells no es podria fer.
8: I tota la, no sé, digue-li estrès, digue-li responsabilitat, digue-li adrenalina que va implícita en el càrrec, com la gestiones tu?
9: No, jo David, sóc una persona nerviosa perquè m'agrada ser àgil i anar a fer les coses ràpides, però els nervis has de fer el que és necessari en aquell moment. I llavors, jo davant d'una situació d'aquest tipus d'emergència, el que em plantejo és què es necessita, com es prioritza i com s'executa. Llavors, hem d'anar fent una cosa darrere de l'altra fins que arribem a la solució d'aquesta situació que tenim. Evidentment que et poses nerviós perquè a vegades hi ha situacions que
8: t'impacten. Sí, per molt metòdica que siguis, vulguis que no.
9: Exacte, sí, sí. Però has de controlar aquests nervis i has de continuar amb la feina, has d'anar treballant i després, quan tens un moment de relax, doncs aprofitar-lo i descansar en aquell moment, no emportar-te tota la feina contínuament.
8: Tu tens alguna activitat per descarregar aquesta, bueno, no sé, fas tai chi, fas un crossfit? No,
9: m'agrada molt estar a casa meva fent coses a casa i cuidant el jardí, sortir a la muntanya, estar amb els meus nets, jo faig una vida molt normal, però tot això és, bueno, em diverteix i em distreu.
8: A tot això, jo pensava, el programa d'avui té un risc, i és que en qualsevol moment truquin et truquin i hagis de sortir aquí corrent. Però no, has apagat els mòbils.
9: Sí, sí, perquè en aquests moments el company, el subdirector, el Sergio Delgado, el meu company, doncs ha agafat ell la guàrdia. Per tant, ara ell està al cas de tot i jo tinc la tranquil·litat de que puc agafar aquesta estona sense patir. Perquè ell està... És com hem de treballar. Si no treballem en equip, doncs és
8: clar,
9: molt
8: no
9: difícil.
8: Clar, no pot recaure tot en tu.
9: Correcte.
8: Si no...
9: I ningú pot ser imprescindible perquè no funcionaria. Llavors, hem de ser un equip que ens puguem substituir entre nosaltres i també recolzar-nos a quan hi ha situacions com aquests dies, que són una mica apretants perquè tenim moltes hores continuades de situació d'emergència, doncs hem de tenir recanvi. Si no, no podríem arribar.
8: Fareu llufa. Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la subdirectora general operativa i portaveu de Protecció Civil, l'Imma Soler.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Imma Soler amb Gràcies a la vida, que és un tema que han versionat un munt de músics al llarg de tots aquests anys, com per exemple Joan Baez, Chabela Vargas, Mercedes Sosa, però en aquest cas hem anat a la cançó original, és a dir, a la de la xilena Violeta Parra, que la va publicar l'any 1966, i diu la llegenda, Imma, que tot i escriure aquest Cant a la vida, que és aquesta cançó, ella estava passant per una depressió brutal que, de fet, l'any següent, el 1967, la va portar a suïcidar-se. Pobre. És fort que tu facis aquesta cançó en aquesta situació, que entenc que tu l'has inclòs per motius molt més literals.
1: Sí, sí, literalment, perquè el que explica penso que és molt important, que sempre ens queixem per allò que no tenim i no pensem realment en el que tenim i que moltes vegades, doncs, com diu aquesta cançó, tens molta sort de tenir tot això, de tenir ulls, de tenir capacitat, de tenir família propera, de tenir gent, i això és el principal. I aquesta cançó sempre em recorda això, no? I per això m'agrada molt, per tenir-ho present.
0: Si tu ets una persona agraïda.
1: Sí, sí, evidentment. Només per estar viu ja has d'estar agraït.
0: Estàs donant les gràcies per tenir ulls.
1: Clar, ja,
0: anem als mínims.
1: Que, sí, sí, anem als mínims. Aquesta frase que dius d'anem a mínims és una de les meves frases, Jo sempre penso que hem d'estar a mínims perquè no hem d'anar sempre a buscar l'ideal impressionant, no? Hi ha uns mínims que són els que ens han de fer feliços.
0: Però també podries anar a màxims. Vull dir, ara ens parlaves del teu jardí, dels teus nets, d'una feina que diria que t'encanta, la teva feina.
1: Sí, sí, això sí, sí, sí, sí. Podries anar a màxims, però no vull dir màxims econòmics, màxims de poders, de tenir diners o de tenir coses materials, sinó que moltes vegades simplement els sentiments, les capacitats que tens, ja són aquests mínims, no?, que són els que permeten de fer feliç.
0: Que tu, Imma, ets llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Quan tu vas decidir formar-te en aquesta branca, ja tenies clar que volies tirar per on has acabat tirant?
1: No, jo ja treballava en l'administració pública quan vaig fer aquesta carrera. Jo vaig començar fa molts anys a treballar a l'administració pública i en aquells moments, quan jo era jove, bueno, com que treballava i no podia estudiar, doncs no vaig fer cap carrera. I llavors, més endavant, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, ja quan la meva filla tenia una edat, ja tenia 10 anys, i llavors vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica més de temps, i llavors vaig poder-me dedicar a estudiar un temps i vaig fer aquesta carrera perquè realment m'interessava, perquè ja estava treballant en l'administració pública i m'agradava.
0: Com comences a Protecció Civil?
1: A Protecció Civil fa molts anys que començo. Jo em vaig presentar a unes

0: subdirectora general.
1: Sí. He anat pujant els càrrecs, no? He estat d'auxiliar, d'administrativa, després vaig estar de tècnic i després al final de cap de servei i ara finalment estic de subdirectora.
0: La casa la deus conèixer a la perfecció.
1: Sí, a més m'encanta, és el departament d'interior, és apassionant.
0: Per què?
1: Home, perquè és el departament que ens dona garanties, és que ens dona garanties de la seguretat i dels drets, i això és molt important, que tinguem un departament que agafi tots aquells organismes, tots aquells treballadors públics que el que fan és garantir que nosaltres tindrem doncs, aquest dret a la vida, aquest dret a la seguretat, aquest dret a la llibertat. Ostres, és molt important per mi i bàsicament és el que fan els policies, els bombers, nosaltres. Això és un guany que tenim com a societat que l'hem de posar en valor i no perdre'l mai.
0: Des de quin any ets la subdirectora?
1: Vaig entrar a fer a la subdirecció just en el moment en què començava la pandèmia.
0: Ah, molt bon moment, no?
1: En el millor moment, l'any 2020, que va ser quan va començar la pandèmia. Jo ja sabia, evidentment, que començava aquella situació, perquè va ser el mateix mes en què van començar a haver-hi els confinaments.
0: Sí, que això és començar aixecant roda, eh?
1: Sí. Bueno, ja ho sabíem que seria una situació complicada i que ens hi havíem de posar.
0: Clar, en aquests anys, en aquests últims sis anys, han passat moltes coses a Catalunya relacionades amb protecció civil. Quines? Entenc que totes et colpeixen, però que hi ha moments més bèsties que altres o que els reps així. Quins han sigut els moments més bèsties que has viscut com a subdirectora?
1: Home, sempre el que et fa mal és quan hi ha persones que perden la vida o que tenen afectacions de salut importants, això sempre. Clar, passar la pandèmia, per exemple, va ser molt complicat, molt complicat. Nosaltres veiem que hi havia números que indicaven que hi havia gent que estava entrant als hospitals, que hi havia gent que malauradament moria. Bé, tot això havíem d'aconseguir que el contagi fos el mínim possible i nosaltres anàvem seguint les indicacions que ens donaven des de salut, de que es necessitava que les persones no s'agrupessin, que estiguessin amb espais més aïllats, i tot això ho fèiem mitjançant mesures, les havíem d'explicar, era complicat, però sabíem que ho fèiem per això. I després, doncs, aquestes situacions que es donen tot sovint, que pugui haver-hi doncs, algun incident o algun incendi o alguna fuita...
0: Però sí, n'hi ha molts, Imma.
1: Sí, n'hi ha molts i hem de conèixer-ho, perquè l'important i el que hem d'aconseguir des de Protecció Civil és que la gent conegui els riscos i sàpiga com els ha de tractar i què té que fer davant d'ells. Nosaltres estem convençudíssims que és bàsic que la població apliqui l'autoprotecció, perquè si una població està formada i coneix què és el que hi ha, què és el que passa i com ha de respondre, tot això li fa guanyar poder, li fa guanyar punts davant del risc.
0: I tu la veus formada a la societat?
1: Cada vegada més. I a més li interessa. Si no veieu ara, per exemple, totes aquestes comentaris que hi ha entorn a les pluges, entorn a les alertes que enviem, tot això a la gent li preocupa, vol saber per què ho fem, com ho fem, i fa molt bé de voler-ho saber, és així. Hem de saber quina gestió fem, hem de saber què han de fer ells, la població ha d'estar informada. Jo vull que, ara parlava jo, per exemple, dels meus nets, doncs jo vull que la meva família, dic la meva família perquè són els que jo tinc més a la vora, però jo vull que tota la societat, que el que li desitjo a la meva família que conegui, que sàpiga, doncs que sigui arreu, no? I jo és això el que desitjo per ells.
0: I com ja et deia, hi ha gent per tot, i suposo que quan tu veus alguna imatge que hem vist aquest cap de setmana, no?, de un senyor amb un Renault Twingo intentant creuar una riera que està, vull dir, plena d'aigua. Tu què penses quan veus això?
1: Jo quan veig això, el primer que penso és com ho podem fer arribar a tothom aquesta informació i que no creguin, perquè jo crec que això quan ho fa una persona és perquè no li dona la importància del que pot passar, de què pot significar aquell risc. Llavors,
0: tu veus un desinformat.
1: Clar, veig una persona
0: molt imprudent.
1: No li ha arribat la informació de que allò és un risc important, llavors hem de seguir apretant i ho hem de dir, i si ho diem 10 vegades, doncs potser haurem de dir 20 més, perquè la gent li arribi la sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et diuen no, una persona que ha baixat mentre estava plovent i passava llavors una riera i justament havia baixat per a treure el cotxe. I penses, per un cotxe, per favor, quina llàstima, una persona ha perdut la vida per una cosa material, que te'n pots comprar una altra, que no passa res, que les coses que realment valen diners, que és la vida,

0: no té preu, no ho pots pagar quan ho perds. Jo sempre dic el mateix, jo les coses importants per mi en la vida, que he tingut que perdre per desgràcia, perquè he tingut pèrdues familiars, familiars malalts, doncs han sigut coses que per molts diners que jo hagués tingut no hagués pogut pagar el fet que allò no succeís. Per tant, el que dèiem abans, no, que anem a mínims, no? Doncs el meu mínim està aquí. Una cosa és important, no perquè val molts diners, sinó perquè no la podria ni pagar amb tots els diners del món, i allò és l'important.
1: Que també entenc que has viscut moments xulos com a subdirectora, d'aquells moments que l'operatiu ha funcionat perfectament, que dius, bravo, hem triomfat com la Coca-Cola. Aquests moments com els vius?
0: No, jo estic molt contenta quan veig això. Jo quan estic en el CECAT i veig que estan allà tots els operatius que venen quan hi ha una situació important, els Mossos, els bombers, els agents rurals, que els companys de e-distribució, de DIF, de Renfe, estan allà, els del metro, quan els cridem perquè hi ha una situació d'aquestes, i veus que entre tots estan parlant entre ells i van col·laborant, bueno, i la situació va tirant endavant, i quan necessites una cosa, una et diu, jo ho tinc, vinga, ostres, aquesta coordinació.
1: L'engranatge aquest, eh?
0: Sí, això és ideal, això és un sistema, i és el que hem d'aconseguir, un sistema.
1: A tot això, tots aquests que neguen el canvi climàtic, podrien venir a parlar amb tu, no? Perquè sí, tu que remenes dades i que l'estàs patint, els hi podries dir quatre
0: home,
1: de fresques.
0: Nosaltres aquest estiu, de veritat, entre la calor, els incendis forestals i les pluges que estem tenint, jo crec que no cal dir gaire cosa.
1: S'ha de ser molt dur, per seguir negant el canvi climàtic.
0: Clar, i el problema és que no només que hem de dir hi ha canvi climàtic, sinó que també ens hem de començar a pensar què podem fer nosaltres davant del canvi climàtic. Per tant, és un tema molt complicat, és molt difícil. Jo, per exemple, no sóc experta ni molt menys en temes de climatologia, però jo em plantejo i dic, jo què puc fer? Home, doncs, no sé, gastar menys energia, contaminar menys, bueno, doncs tot això va sumant. Per tant, també comencem a pensar també què podem aportar nosaltres perquè aquesta crisi climàtica no sigui tan greu.
1: I dius que aquesta tardor plujosa.
0: De moment ho està semblant. Està venint aquestes pluges que estem tenint.
1: Sí, millors mapes.
0: Sí, però bé, hem d'anar veient com, què ens diu el servei meteorològic, com es van...
1: Clar,
0: com
1: a més, entenc que sempre hi ha un punt d'incertesa. Sí. Ahir, per exemple, crec que ningú s'imaginava que plogués tant com va ploure.
0: No. Ahir és que els models meteorològics no ho donaven aquestes pluges que van haver-hi ahir. Per això els meteoròlegs no ens van poder avisar. Per aquest motiu és pel que a vegades nosaltres diem que la gent ha de ser conscient també de que quan no tenim una previsió, però aquesta pot passar, perquè la previsió meteorològica tots sabem que té un component estadístic i té un component de probabilitats. A tu potser et poden dir, mira, demà pot ploure ja entre un 40 i un 70%, o entre un 30 i un 90% de probabilitats de que això es produeixi. Bueno, et pots quedar amb la banda de que es produeix o amb la banda de que no. Per tant, hem de ser conscients que quan hi ha una previsió, doncs pot ser que algun dia hi hagi una previsió de pluges i al final no plogui, o pot ser, per exemple, que hi hagi una previsió de que no plogui i plogui.
1: Però hi ha gent que s'enfada molt, eh?
0: Doncs això ho hem de...
1: Recordo el dia aquell del vent, no? Sí. Que es van tancar escoles perquè hi havia una previsió de vent molt forta. I després, clar, com que no s'havien emportat a ningú el vent, s'havien l'airat a ningú, bé...
0: Clar, jo quan passen aquestes coses, la veritat és que penso, mira, quina sort hem tingut que ens hem quedat amb la banda de la probabilitat baixa i això no ha succeït. Això és com ho veig jo, eh? Però hem de ser conscients que aquests fenòmens extrems es donen i es donaran cada vegada més amb l'emergència climàtica i que, a més, aquestes dificultats de predictibilitat les estem veient. Estem veient que és difícil predir. Per exemple, ara mateix veiem com tots aquests fenòmens que hem tingut ara aquest mes de setembre, el que han fet ha sigut que era difícil determinar exactament en quin punt es produirien. No eren generalitzats en el territori, sinó que el que feien era que plovia molt, molt, molt en un punt determinat.
1: Molt concentrat.
0: Molt concentrat. I això, clar, fa més mal en el punt on cau. Ho hem de conèixer.
1: A tot això, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Smile, de Nat King Cole.
0: Sí.
1: Què hi fa al teu llapis de memòria, Imma?
0: Bueno, és una cançó que em recorda moments macos, perquè el que diu, bàsicament també una mica, com el cançó que sonava abans, el que ens ve dir és que també et prenguis les coses bé. Vull dir que tu també has de buscar somriure, no?, també davant de les adversitats i mirar com tires endavant. Ho hem de fer, hem de ser una societat resilient, no?, i hem de ser una gent que podem tenir moments dolents, que podem tenir situacions complicades, però que hem de tenir eines per afrontar-les i per tirar endavant. I això és el que jo crec que et ve a dir una mica la cançó, no?, amb l'Smile, i que facis un somriure i que continuïs. Això crec que és, bueno, també un dels lemes, no?, que ens va bé seguir.
1: Doncs escoltem una mica Smile, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler.

0: I mare, he vist que tot i tenir el mòbil apagat, l'has mirat, no? Això és un tic nerviós, no? Com que sempre el tens encès.
1: Mirar el mòbil és un vici, sí, sí, és veritat, tens raó.
0: Tu has d'estar operativa les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any?
1: Sí, la meva feina comporta això, comporta aquest seguiment. El que passa que, clar, és el que et comentava abans, que tinc els companys que recolzen i que també és feina d'ells també donar-me aquest suport i llavors, bueno, entre tots podem fer aquest impuls. Hi ha dies que, evidentment, alguns dies que no cal que fem cap actuació d'emergència, no tenim cap pla activat.
0: Bueno, però està per si de cas.
1: Exacte, i llavors si cal activar-nos i fer doncs, una assistència en les gestions que es facin des del CECAT, doncs hem d'estar a punt.
0: Però pots fer vacances?
1: Sí, sí.
0: I viatjar a Austràlia?
1: I tant, i tant. Jo ara faig vacances, per exemple, la setmana que ve.
0: Ah, mira.
1: I es queda el company, el Sergio Delgado i el Joan Ramon
0: Peti,
1: Cabello.
0: Peti, les faràs?
1: Bueno, sí, sí, és així, perquè ells dos es quedaran fent la substitució meva i són professionals tan bons o millors que jo.
0: El teu deure professional t'ha enganxat en algun moment curiós? Jo que sé que estiguessis al teatre, sí, en un funeral, a un viatge.
1: Sí, sí, al teatre. M'agrada molt la música i alguna vegada, un cop o dos a l'any, miro d'anar a veure alguna òpera al Liceu perquè m'agraden molt. I me'n recordo un dia, hi ha un cantant que m'agrada molt, el Juan Diego Flores, que m'agrada molt com canta. I l'he anat a veure alguna vegada que ha vingut al Liceu i me'n recordo una vegada que estava fent una òpera preciosa i canta molt bé, molt bé, molt bé, però va haver-hi una emergència i vaig marxar perquè era una emergència que en aquell moment estava jo de guàrdia, vull dir que no la podia passar ningú. I me'n recordo això, que bueno, vam haver de deixar el que hi hagués i anar cap allà.
0: Que ara que m'ha fet gràcia que hagis dit això de l'òpera, no sé si t'ha arribat.
1: Sí, sí.
0: Un tuit del Josep Cuní, un dilluns, que va sonar l'alerta de Protecció Civil a les 9:30, una cosa així, i ella estava veient Aïda, crec que era, al Liceu, i just l'alerta va sonar en el moment que l'Anna Nebretko, crec que es diu.
1: Sí, l'Anna Nebretko, la soprano, era la soprano. Sí.
0: Estava fent la màxima, el moment més catàrquic de l'obra.
1: Sap greu, perquè, clar, és així,
0: i que es va quedar desconcertada, diu el Josep,
1: Sí, però necessitem fer arribar aquesta informació, Vull dir que quan és aquest moment ja se sap que agafarà moltes persones en un moment que potser no els anirà gaire bé, però hem de donar la informació perquè és una informació que pot salvar vides.
0: I tornant al mòbil, quan sona el mòbil tu has d'anar de pet al CECAT, no?
1: Depèn. Avui en dia tenim la sort que moltes gestions les podem fer telemàticament o per telèfon amb els companys. Els que estan sempre en el CECAT són els tècnics i els operadors, i llavors ells van portant el moment, el dia a dia, el continu de la informació, de les trucades, de la rebuda d'informació, i llavors, com a comandament, no tinc per què estar directament allà amb ells, sinó que jo m'incorporo quan és una situació que requereix una direcció ja més d'àmbit superior.
0: Com ens l'hem d'imaginar per dins el CECAT? Ens podem pensar una cosa pel·liculera, moltes pantalles, gent corredisses, així...
1: Sí? No, és un espai on sí que hi ha forces pantalles, perquè tenim molta capacitat per veure situacions que hi hagin, càmeres...
0: Sí, veieu càmeres, allà.
1: Sí, veiem algunes càmeres i després també el que tenim és informació en pantalla perquè la tinguem present, trucades al 112, radar meteorològic, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim allà també davant per poder-nos fer una bona composició.
0: Com la NASA,
1: Sí, no, bueno, sí, és un lloc estratègic. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Jo, per mi, és un dels punts més claus de la gestió de les emergències. Per què? Perquè allà és on fem la coordinació. I per mi és important que no només fem la coordinació amb els operatius, perquè els operatius estem treballant, sinó que també des del CECAT el que tenim de bo és que coordinem amb molts més organismes que no pas els que són d'emergències. Perquè sempre tenim aquesta impressió, no?, que la gent d'emergències estem treballant els dissabtes, els diumenges, per les nits i sempre, i són doncs, els policies, els bombers, Protecció Civil, aquests són els que sempre hi són. Però és que després, nosaltres, en els nostres comitès tècnics i en les nostres reunions, hi ha gent de drets socials, hi ha gent d'educació, hi ha gent d'energia, de distribució, hi ha la gent de Renfe, hi ha la gent de l'aeroport de Barcelona...
0: Sí, per tenir tota la informació a l'hora de prendre les mesures oportunes.
1: I que no només són treballadors de l'administració pública, sinó que poden ser doncs, molta gent d'àmbit privat, perquè pugui haver-hi aquesta coordinació entre les necessitats de l'emergència a nivell operatiu, que ja les estan atenent els Mossos, els bombers, les policies, el SEM, sinó que també tenim tot aquest rere que estan cuidant de les persones, dels elements vulnerables, per exemple. Poso un exemple. Els companys de drets socials, de seguida que nosaltres posem una alerta, ells estan al cas de què està succeint en els centres on hi ha la gent gran del nostre país, en els centres de dia, en les residències, i ells van seguint quines afectacions tenen per veure si cal alguna assistència per part d'ells. Doncs ells estan fent aquesta feina. Això és molt important. Els ajuntaments estan tots darrere també de veure com en la seva localitat està impactant aquesta emergència, i també valorant quines són... Nosaltres sempre parlem d'elements vulnerables, que són aquells elements o aquelles infraestructures, aquelles edificacions, aquelles empreses que poden ser més vulnerables davant d'un risc. I aquests són els que sempre hem de vigilar més per veure quin impacte té l'emergència contra ells.
0: Que treballeu per protocols, entenc.
1: Correcte.
0: Hi ha l'INUNCAT, sí. No? NEUCAT,
1: tot això són plans BENCAT... que tenim, exacte, sí. Bueno, tots tenen aquest nom acabat amb CAT per identificar que són de Catalunya, que agafen tota la vasta Catalunya.
0: Copyright català.
1: Sí. I després tenim el nom del risc, no? L'INUNCAT és per inundacions, l'INFOCAT per incendis forestals, etc.
0: Hi ha algun protocol que no s'hagi portat mai a terme, que estigui per estrenar?
1: Amb la fase aguda de l'emergència, sí, n'hi ha alguns que no s'han arribat a executar, però en fases menors sí, eh? Jo ara penso amb els que podrien tenir una gravetat molt elevada, per exemple, un sismicat, que l'hauríem de preveure...
0: Terratrèmol, és això, no?
1: Exacte, sí, davant d'un sisme, i aquest hi ha hagut algun avís d'algun moviment sísmic, però que sortosament doncs, han tingut poc efecte en el territori, no? Amb algunes avisades, algunes... amb alguna afectació, amb alguna edificació, però no han sigut grans terratrèmols. Llavors això és important que no ho haguem tingut. Pensem que la zona del Pirineu és una zona que és d'activitat sísmica, és una zona nova amb els anys, no? de generació, de formació, i que és una zona que pot tenir activitat sísmica. Llavors, per això, alguns d'aquests no l'hem vist activar, però bé, tenim un que és molt important per nosaltres, que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, que és el PROCICAT, que aquest agafa qualsevol situació que no englobaria una altra. No?
0: I Imma, algun que sigui secret d'estat? Jo què sé, a mi m'agrada somiar extraterrestres CAT.
1: No el tenim encara i esperem no tenir-lo, però a vegades fem broma, perquè a vegades fem broma entre companys, allò de dir, ostres, aquesta setmana hem tingut incendi, perquè ens ha passat això, que en una mateixa setmana hem tingut activat el pla PROCICAT per calor, més el de pluges, més el d'incendis forestals, més algun accident químic, i al final dius, només ens falta...
0: El Macedònia CAT, he tingut.
1: Sí. Ja fa alguna vegada hem fet broma que hem dit, home, aquesta setmana només ens falta la invasió d'un zombi, quasi bé, és una broma que fem entre nosaltres.
0: Doncs Imma, arriba l'hora d'activar el pla Havaneres CAT, sí. I l'activarem amb la barca xica de les anxovetes.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler, també hi hem trobat la versió de les anxovetes de la Barca Xica, que és una de les habaneres més mítiques, en què el narrador descriu com s'ha construït una barqueta diminuta i ho fa com si fos pràcticament un d'aquells vídeos de bricomania. No sé si te'n recordes, que va dir, ara posa això, ara poses això.
1: És així.
0: Quin record et porta la Barca Xica, Imma?
1: Bueno, les habaneres a casa meva són molt tradicionals, ens agraden molt i ja des de petita els estava sentint. A casa meva venim de la Barceloneta i jo vinc de família de tradició navegant i llavors doncs, el meu besavi era, anava amb un vaixell a la Barceloneta i després la família ja no va seguir aquest camí, però sempre hem estat aquí molt a la vora d'aquesta zona i el mar i tot el que és l'aspecte així navegant, doncs sempre ens ha agradat molt.
0: Ets dona de mar.
1: M'encanta el mar. És una necessitat per mi, anar a acostar-me aquí al mar, a la Barceloneta, que em doni els ions aquests positius que diuen que hi ha en l'aire, no? En el moment que estàs a la vora del mar, segur que hi són, perquè a mi em refresca, em tranquil·litza, m'encanta.
0: Sí, en moments de màxim estrès, potser el que necessites és veure el mar i ja...
1: Mirar-lo lluny, que es relaxa els ulls, mirar-lo lluny, notar aquella fresca, aquella sensació d'humitat, d'aigua, és una meravella.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona, de la teva infància?
1: Barcelona era un... Quan jo era petita, és que jo tinc ja 62 anys, llavors ha canviat molt el món. Quan jo estava aquí a Barcelona, que vivíem aquí en la zona del barri gòtic, era un barri que coneixíem a tothom, el senyor Antonio de la Letxeria, el senyor Conrado que estava en el Colmado, era una altra història. Ara ha anat canviant molt, ara som una ciutat molt cosmopolita, una ciutat més molt, molt, amb molt turisme. És normal, perquè tenim una ciutat molt maca i és molt normal que tothom la vulgui venir a veure. I ha anat evolucionant molt aquesta ciutat.
0: Clar, sí, dius que ets d'una família de Barceloneta, criada al gòtic, potser són de dues zones més afectades per el capitalisme.
1: Sí. Clar, però també hem de pensar que és una evolució que ha anat tenint la ciutat. Perquè
0: o una involució, mai se sap això, eh?
1: És el punt més cèntric, és el punt on pot tenir més interès el turisme i, evidentment, en conseqüència, doncs, tota la gestió que es feia de cara al comerç, de cara al turisme, als hotels, és lògic. Jo crec que totes les ciutats, París, totes les ciutats...
0: Sí, aquí el que moltes vegades ens han destacat els convidats és que cada vegada són més homogènies les ciutats, s'assemblen més entre elles perquè hi ha les mateixes botigues, vull dir que estem... Bueno, de fet, suposo que per molt capficada amb el CECAT que estiguessis aquests dies, has vist que ahir es va fer una manifestació,
1: sí,
0: no?
1: Evidentment, home,
0: pel dret a l'habitatge. Que clar, tot aquest turisme també té altres... En fi.
1: Sí. És així. Però bueno, jo he tingut la sort, doncs, això, de créixer donant la volta. Jo sempre deia que el meu parc d'atraccions era la plaça de la Catedral. Per tant, bueno, vaig tenir la sort de créixer en un entorn molt maco.
0: Quan es podia jugar allà?
1: Sí, hi havia un parc a baix i les escales de la Catedral, corríem amunt i avall. El claustre de la Catedral era on anàvem a donar voltes corrent, era magnífic.
0: Sí, en el vostre cas els carrers sí que eren vostres.
1: Sí, literalment.
0: Quina enveja.
1: Molt. Sí, és veritat. Vam tenir una bona infància.
0: Ha posat a jugar a la plaça de la Catedral.
1: Sí, no, és molt difícil.
0: Que en aquella època de la teva infància, tu diries que la gent estava més connectada amb el cel, amb la terra, amb el temps? O sigui, es veia més?
1: Sí, això sí, és així. Bueno, jo crec que ara hem passat de tenir els ulls cap al cel i cap al voltant i els hem passat a tenir molt cap a les pantalles i cap als telèfons mòbils. Jo la primera, que no...
0: Tu tens sempre de dir, bueno, és per feina, és
1: clar,
0: el teu empar.
1: Sí, però és veritat que a vegades també ho faig per oci, no?
0: Per desconnectar el cap,
1: sí,
0: no?
1: I moltes vegades, exacte, és així, eh? Però jo crec que no hem de perdre aquest contacte amb l'entorn, amb la natura. A vegades mirar cap a dalt, cap als núvols i veure lo bonic que és el cel, no? I a vegades veus uns cels de color roses, morats, de color blaus, que dius, és que ni un quadre seria capaç de pintar això que estic veient. I això... Hem de disfrutar-ho, no?
0: No, i encara hi ha gent que, sobretot de pagès, que sap el temps que farà el dia següent.
1: Mm-hmm. Sí.
0: És increïble. Que quants viviu a casa del Soler?
1: No, a casa en aquests moments vinc jo només...
0: No, quan... Quan érem petits, estàvem allà.
1: Era una casa molt divertida, perquè vivíem amb els meus pares, els meus avis i les meves tres germanes. Era un...
0: Mare meva!
1: Un molt divertida, sí, és veritat.
0: Imagino que quan tu eres petita et deien, anima tu de gran, de què vols treballar? No t'hauries dir subdirectora de Protecció Civil.
1: No.
0: Què deies?
1: Jo sempre volia ser infermera, metge, mestra, sempre volia fer...
0: Bueno, sempre en servei públic,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, ja tenia aquesta tirada.
0: Que ara mateix, no sé si ja l'has identificat, perquè just està començant a sonar, està sonant el Virolai, cantat per l'Escolania de Montserrat, i crec que precisament és una cançó que et vincula amb això que estem parlant, amb casa teva.
1: Sí, exacte, és així, eh? És com un himne per la meva família. La meva avi, el meu avi eren molt devots de Montserrat i a més els agradava molt l'excursionisme i pujàvem tot sovint a Montserrat a peu i és un record molt maco. De fet, a totes les celebracions familiars és la cançó que posem sempre.
0: A dia d'avui encara la...
1: Sí, i espero que continuïn posant-la la meva filla i els meus nets.
0: Home, doncs de moment l'anem a posar aquí al Llapis de Memòria. És una de les cançons que ha triat la subdirectora general i portador de Protecció Civil, Lima Soler. El Virolai.

0: emocionada, Imma.
1: Sí, estic bé. Estic... Bueno, pare, m'agrada recordar tot això.
2: Sí,
1: sí. Sí.
0: Que jo no em voldria fotre on no em demanen, eh? Però us heu plantejat que quan sonin aquestes alertes als mòbils, en comptes d'aquest so tan estrident...
1: No podem.
0: Que soni el virulai, per exemple. Potser la gent diu, hòstia, el virulai, vale, ens hem de posar a xupluc.
1: No podem, no podem perquè són unes... És una normativa a nivell europeu i llavors ja està... està estructurat amb la directiva que han fet a nivell europeu, que tots els països de la Unió Europea tenen aquesta eina, aquesta aplicació, que llença les alertes d'aquesta manera. I aquests sons són sons que ja estan predeterminats i tots els sistemes, tant iOS com Android, treballen amb aquestes plataformes i els enviaments que fem no li podem modificar aquests sons. De fet, ara el que estem esperant és que aviat ja puguem provar aquesta manera d'enviar-los, que també l'han creat en la plataforma, està dintre de l'àmbit també d'aquesta directiva europea, i que és un so que en comptes de ser l'alerta serà com una prealerta, i serà un so que serà una miqueta més fluix, i a més també es podrà desactivar i serà doncs, com una segona versió d'una alerta en els mòbils, que serà per situacions que no siguin massa greus. I també ara l'estem començant a provar perquè fins ara fa poc no estaven encara canviats els mòbils per poder-les utilitzar.
0: És que això t'enganxa conduint tranquil·lament, sí, i et fot un ensurt que dius, hòstia, i encara pots tenir...
1: Eh? Vull dir, sí, sí. Algun... Som conscients i el que més ens preocupa sobretot és aquelles persones que els molesta el so perquè tinguin una malaltia, perquè tinguin una situació doncs, que això els hi afecti molt, no? Que hi ha persones doncs, que tenen aquesta sensibilitat especial pel motiu que sigui, i aquests són sobretot els que ens preocupen més. De fet, si veieu moltes vegades, el que intentem, si podem, és que sobretot abans d'enviar nosaltres l'alerta per Twitter o a través de mitjans de comunicació, ho diguem.
0: Que l'esperem, no?
1: Clar,
0: manera...
1: perquè si la persona, per exemple, penso en persones que tinguin problemes de salut i que aquesta sensibilitat al sol els pugui afectar molt, que puguin apagar-lo fins i tot per tenir ja la informació i apagar-lo i no sentir aquest so, perquè sabem que hi ha gent que el so aquest els hi pot provocar doncs, un malestar que no és indesitjable per nosaltres.
0: I ara confessa, Imma, ets tu la que prem el botó?
1: No.
0: Segur que no ets tu la que dius, vinga, alerta enviada, pam!
1: No, són els companys del CECAT els que, amb equip, ells el que fan és que preparen el missatge i després un fa una funció, un altre en fa una altra i un tercer és el que les valida. Vull dir que és un sistema que té una garantia de seguretat.
0: Després de rebre molts okays, entenc, no?
1: Exacte, sí.
0: Protecció Civil ha de donar el seu ok, entenc que Interior també haurà de donar el seu ok.
1: Bueno, és una mecànica molt ràpida per fer l'enviament, no és així. El que passa que el que sí que hi ha una validació és perquè sempre hi hagi més d'una persona que validi aquell missatge, bàsicament perquè mai ningú pogués fer una persona que, no sé, tingués un... fes malament o passés alguna cosa, doncs per això sempre busquem una segona validació.
0: I entenc que també teniu en compte l'hora. Vull dir, si un dia ens sona a les 4 del matí, de la matinada, és que és algo molt greu. Si no, ja ho hauríeu fet abans perquè ja ho sabíeu, o
1: exacte,
0: a primera hora...
1: Sempre mirem de fer-ho, si ho hem de fer preventivament, sempre mirem de fer-ho, evidentment, fora d'hores que pugui haver el... Que puguem fer aquesta molèstia perquè la gent està dormint, està clar, vull dir que no li volem trencar el son a ningú. Ara bé, si la situació és greu, l'enviem igual, perquè la gent ho ha de saber. Fins i tot pot ser que la gent estigui en risc estar en el lloc on estan dormint i, per tant, per això ho han de valorar.
0: Ells pensen, a veure, el cunista de l'òpera, doncs ara és el moment de prendre el botó. Què t'anem a dir? Això com funciona? Sí, quan decidiu que és el moment de picar el botó? Això és una probabilitat? Vull dir, són números o intuïció?
1: No, intuïció mai. Hem de tenir una base, un argument per com gestionar-ho. I el tenim molt clar. Nosaltres el que fem és que davant d'una previsió, una previsió vol dir que tenim a hores vista una situació que es donarà. Davant d'aquesta previsió que ens fa el servei meteorològic, si aquesta previsió és d'un nivell molt elevat, com un 5 o un 6, el famós vermell, quan hi ha una situació en vermell, nosaltres preventivament, si aquesta informació ja la tenim que passarà l'endemà, el dia abans o hores abans, el dematí si sabem que és a la tarda, enviem aquesta alerta perquè la gent es pugui preparar. Es pugui preparar perquè pugui tenir coneixement que hi ha aquesta circumstància i que convé doncs, fer unes mesures, potser doncs, evitar desplaçaments o potser tenir precaució, tot això és el que nosaltres ja els hi diem, sempre quan tinguem aquesta previsió. Aquests són els avisos que nosaltres en diem preventius, de prevenció. Es fan abans de que succeeixi. Si no s'ha donat aquesta previsió, no la teníem, no sabíem que passaria això, i ha sigut que ha anat sobrevenint-se.
0: Com ahir, per exemple.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya té una vigilància constant sobre aquests efectes que poden tenir en el territori la meteorologia, i llavors ens ho va avisant i ens va dient: mira, doncs ara sembla que aquesta situació en aquesta comarca s'agreuja, i encara que ara estàvem amb groc o no teníem avís, però ara passem a vermell. Llavors, quan es passa a vermell, nosaltres també fem aquest avís. I després també tenim una altra manera, fins i tot també, de preveure l'enviament de les alertes, que és quan no hi ha un avís, però estem veient que les circumstàncies que estan succeint en el territori ho reclamen i demanen que fem algun enviament, com per exemple un avís quan es dona un incendi forestal. Quan hi ha un incendi forestal i ja ens indiquen els bombers aquest foc està dirigint-se cap a aquesta població, nosaltres veiem que aquell foc pot arribar allà i també fem en aquell moment aquell avís. Per què? Perquè s'ha donat una circumstància que requereix també aquest avís.
0: I la tecnologia us permet que decidiu si aquest avís va a una zona concreta, tots els mòbils que estan allà, o va més ampliat, però entenc que, per exemple, per molt que tu siguis català, si estàs a Madrid, a tu no et sonarà el mòbil. En canvi...
1: No et sonarà.
0: En canvi, si tu ets francès i estàs a la zona, et sonarà el mòbil.
1: Correcte.
0: Et la sona tecnologia el és l'hòstia, de veritat.
1: Sí, sí. El que fa aquesta tecnologia és que s'activa l'antena. L'antena, una antena de telefonia, s'activa i aquella antena emet el missatge a tots els mòbils que estan sota la seva cobertura. Tu no ho reps pel número que tens, com tu estàs dient. Bé, si tu tens aquest número de telèfon i en aquell dia t'ubiques a Madrid, no el rebràs. Ara, si tu tens, no ets d'aquella zona, però aquell dia
0: estàs allà... Ets bielorrus, però estàs a la Sagarra en un moment.
1: El rebràs. El rep totes les persones que estiguin amb el mòbil amb cobertura sota l'antena que nosaltres activem. Quin és el problema que tenim a vegades? Que aquestes antenes tenen una cobertura que nosaltres no la podem tallar. No podem agafar i fer com un formatge i dir només vull aquest trosset. No. Quan activem una antena, l'avís s'envia a tota la cobertura de l'antena. Hi ha antenes que poden tenir 10 quilòmetres de cobertura de radi. Clar, llavors agafem un espai molt ampli i pot ser que ho rebi molta gent que no sigui a qui el destinem. Per això moltes vegades veureu que sempre vigilem d'en els missatges que enviem dir aquesta situació de pluja s'està produint a la comarca del Maresme, o per exemple diem...
0: Localitzar-ho molt.
1: Correcte, i si podem fins i tot dir hi ha un incendi forestal que pot afectar la urbanització del mas de no sé on, perquè s'identifiqui les persones que ho rebin, identifiquin si ells estan afectats per aquest fet.
0: Tinc la sensació, i si no tu ara m'ho desmenteixes, que arran de la dana de la Comunitat Valenciana sonen més alertes. O sigui, que, com que aneu més en peus de plom i preferiu, vull dir, pecar de prudents que no al contrari.
1: És que jo crec que és una suma, eh? Jo no diré mai que la dana de València no ens ha afectat. Ens ha afectat la dana de València molt. Ens ha afectat no com a protecció civil, ens ha afectat com a societat. És que veure que els teus veïns, la teva gent d'aquí al costat s'han mort 200 persones per un incident, això marca tothom. Per tant... Sí, és veritat, sí, ens ha fet veure que l'emergència climàtica s'està produint i que pot produir molts danys, i és una realitat. Però, a més, s'ha donat en un moment en què hem disposat també d'aquesta eina, que fins ara no la teníem, aquesta eina.
0: Sí, s'ha sumat tot aquí.
1: S'ha sumat tot. Vam començar-la a utilitzar el 2023. El 2024 va haver-hi la dana, i ara hem anat utilitzant aquesta eina. Clar, era una eina nova... L'anàvem utilitzant, però clar, ja li hem anat veient cada vegada més utilitat. Clar, i a més també s'ha sumat amb que hem tingut unes circumstàncies bastant característiques, perquè aquestes pluges tan incidents, tan intensives que tenim en un punt determinat no són molt freqüents, no són...
0: Sí, tenim la tecnologia que ha evolucionat, tenim la meteorologia que tenim, l'emergència, i per altra tenim un avís per tothom, que és la dana de la Comunitat Valenciana. Això ha fet que aquesta intuïció meva me l'hagis argumentat perfectament.
1: Sí.
0: En tot cas, el que queda clar, Imma, és que la teva feina no s'atura mai, en qualsevol moment es pot aixecar la llebre, o sigui, com cantava Gino Paoli, la teva feina és sense fine.
1: Sí, sí.

0: Moonstone.
1: Aquesta cançó, eh?
2: És preciosa.
1: Tan dolça.
2: Sí.
1: Què hi falta, ja ves a la memòria, Imma.
2: Bé, és una cançó d'aquestes d'estar a casa, d'estar veient la tele amb la família, d'estar, bueno, bé, i em recorda això, em recorda a pel·lícules antigues, a estar amb aquesta, no sé, amb aquesta companyonia a casa de la família, de la parella, no sé, em porta com a casa una altra vegada, no? Com a la llar, com si diguéssim. M'agrada molt, és un so que el trobo molt bonic.
1: Que aquesta és una pregunta més per la teva família, per la teva filla, els teus nets, la teva parella, que per tu, però com és això de compartir vida amb algú que té una feina que necessita tanta dedicació i tanta responsabilitat?
2: No, ho entenen perfectament, saben que és la meva feina, saben que m'agrada molt. He tingut la sort de tenir una parella que m'ha recolzat sempre molt. Els meus nets es diverteixen moltíssim. Quan veuen que sona el telèfon diuen, bueno, la Imma ja se'n va. I ja ho tenen clar. No,
1: tan clissat, no.
2: Sí, els agrada. I després, quan veuen per la tele, també els agrada. Diuen, ai, mira, t'he vist per la tele. Bueno, el típic que faria tothom, no?
1: Ets famosa, Imma.
2: Sí, t'ho passa molt bé.
1: Ja, ets famosa. Que suposo que a casa teniu el kit d'emergència preparat.
2: Bueno, a casa meva amb això som bastant...
1: Home, només faltaria.
2: Tenim la sort, tenim una sort. I és que jo, bueno, quan vaig començar a viure amb el meu marit, doncs ens vam anar a viure al seu poble. I quan vius en un poble, a vegades és més fàcil. Les cases de poble estan a vegades més ben preparades per afrontar una situació d'aquestes, perquè ja ho porta, no? El fet d'estar en els pobles, doncs tens més espai, segurament, pots tenir més coses, i a vegades també pots tenir també més necessitats, perquè no estàs en una ciutat on tu trobes tot a mà, i tot això també t'ajuda a tenir llinternes, a tenir bateries, a tenir aigua, a tenir menjar al garatge, tot això a vegades amb aquests espais és més fàcil.
1: El kit d'emergència l'hem de tenir tots,
2: sí, l'hem de tenir
1: i més
2: tots.
1: Després la gran apagada,
2: sí,
1: el que ens venia a dir és, tinguem-lo, així ràpidament, què posem allà?
2: Una ràdio amb piles, una llinterna, els medicaments que tu utilitzis habitualment, la documentació, aigua. Si tens nadons, menjar pels nadons preparat.
1: Vale, veig que hi posem sentit comú.
2: Sí, sentit comú.
1: Doncs també podem posar un reproductor MP3 perquè així podem fer sonar cançons com amb la que tancarem el teu llapis de memòria, que és Caruso, sí, interpretada per Luciano Pavarotti, que aquesta cançó és difícil ser un mai que no t'emocioni.
2: No, és terrible aquesta cançó.
1: És terrible, eh?
2: És que t'entra directe.
1: Imma Soler, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i gràcies per venir en aquests dies tan complicats i gràcies per la feina que fas.
2: I per la vostra, perquè jo sempre dic el mateix, sense vosaltres que feu la comunicació no faríem res, eh?
1: Treballa en equip, no?
2: Clar, sempre.
1: Doncs a l'equip, Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb el Luciano.

0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, pues espero que no esté escuchando, porque se lo quiero preguntar, que le pido por sorpresa.
0: Esta noche el Faro Reflejos. Venga, un beso, Mara. Adiós, hasta luego, chao. Ignacio. Hasta la próxima semana.
2: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
3: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
4: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
5: Fira de la Mongeta, Castellfollit del Boix. Diumenge 11 d'octubre, durant tot el matí fins a 2:15 de la tarda, mercat de productes artesans i locals, degustacions, taller per fer el teu propi ungüent, globoflèxia, pintacares i espectacle de màgia per a la mainada, demostració gastronòmica amb Aixarcolant i, per acabar, concert amb el grup De Tu a Tu. T'esperem aquest diumenge dia 11 pel matí a Castellfollit del Boix, a la Fira de la Mongeta.
6: Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, com protegir digitalment la nostra identitat. En parlem amb l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Ester Joan Bufill, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Henry Joseph Peter, bona tarda, benvingut al balcó.
2: Bona tarda.
0: Tu ets nascut a la Índia, estàs vivint ara a Barcelona.
2: Sí.
0: I tens família al teu país, a la Índia, que vol venir a veure't per Nadal. Podran fer-ho?
2: De moment no. No poden venir.
0: Per què?
2: Perquè ens falta una carta d'invitació i per aconseguir aquesta carta és quasi impossible. Perquè sense una cita prèvia no pots aconseguir això. I és difícil aconseguir una cita prèvia perquè tu has de fer-ho online i fa un mes, més d'un mes estem provant i és impossible.
0: Quan dius provant, què vol dir? Us lleveu al matí i us hi poseu?
2: Sí. Cada 10 minuts o 15 minuts ens posem allà i provem una cita prèvia. Sempre diu que no hi ha cites i en breve sortiran més.
0: Mira, la que està apuntant aquí és l'Anna Parramon, que és la parella d'en Henry.
3: Sí.
0: Esteu desesperats, home. Anna.
3: Home, és que no hi ha dret que tinguis que estar així pendent hora rere hora per aconseguir una cosa que hauria de ser molt més senzilla.
0: Jo sé que quan vam parlar amb tu per preparar el tema deies, jo sé que hi ha coses més importants, no?
3: Sí.
0: I que ara hi ha tots els processos de regularització, sí. Però demanem una invitació. Ha passat altres vegades? Heu aconseguit portar la família
2: sí,
0: d'en
2: sí,
0: Henry?
2: Sí, sí.
0: Havia
2: sí, sí.
0: costat tant?
2: No.
3: Bueno,
2: el començament era molt més fàcil, només tenies que escriure una carta normal. I després va venir això de les cartes d'invitació a través de la policia. I jo anava allà, feia la cua i ens donaven un número i llavors anava allà i demanaven tots aquests papers. La segona visita ja tenia tots els papers i aconseguíem això.
0: Quan estem parlant de cita prèvia és que vosaltres el que demaneu és que la comissaria us digui d'acord, porteu-nos els papers tal dia.
3: Exacte.
0: A tal hora. I aquesta cita prèvia és el que no aconseguiu
3: no,
0: de cap manera.
3: No.
0: Avui què heu fet?
3: T'explico. Com que no hi havia manera, hem anat allà. La senyora de la policia que estava a l'entrada ha dit si no teniu cita prèvia, us aviso que no fareu res avui. Dic, d'acord, però almenys deixa que nosaltres fem una queixa conforme a tot aquest procediment que ens sembla superirracional. Llavors he dit, bueno, però us heu d'esperar que vingui el policia encarregat de les cartes d'invitació. D'acord?
0: Hi ha un policia encarregat de les cartes d'invitació.
3: Bueno, hi ha més, suposo, a dintre, però el que surt a fora a parlar amb tota la gent que s'espera i diu, a veure, els de les cartes d'invitació que passin.
0: Éreu molts.
3: Hi havia molta gent allà, bastants. I tot el programa ha esperat una hora al carrer, drets, esperant que sortís aquest senyor. Quan ha sortit, tots els que esperaven que tenien hora, cita prèvia per la carta d'invitació, s'han posat allà en fila índia i els han mirat els noms, sí, vostè pot passar. Quan ha acabat la fila hem dit, nosaltres no tenim la carta d'invitació,
0: la cita prèvia,
3: però llavors diu, no podeu entrar, dic, però almenys volem fer una queixa. Llavors sí, sorprenentment, ens ha deixat entrar, hem pogut passar parlant amb el responsable i ens ha dit que ho sentia molt, que això, ja han passat aquestes queixes com als seus superiors i no hi ha manera. Ells ho saben, però a hores d'ara sols ens diuen que tornem a intentar. Ells diuen que els dijous a les 5 de la tarda posen cada setmana les cites prèvies a l'ordinador.
0: Sí, a disposar.
3: A disposar, però jo li he dit, ostres, però és que si tothom a les 5 de la tarda del dijous entrem, allò és un col·lapse total. És impossible que...
0: I hi ha només una comissaria que ho faci?
3: La de Barcelona, sí, que és la del carrer Guadalajara.
0: Sí. Heu preguntat a la gent de la cua com ho han aconseguit ells? Mira, perdoneu.
1: Ens estan sonant les alertes dels mòbils.
0: Porteu paraigües?
1: De protecció civil, per pluges torrencials també, Baix Llobregat,
3: sí, també.
1: Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins les 2 de la matinada. Fa poca estona també s'ha rebut la S Alert al Tarragonès i a les comarques del sud, el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i ara Protecció Civil acaba de fer sonar les alertes, com heu escoltat, també aquí, Barcelonès, Garraf, Baix Llobregat, Gironès, Maresme i Selva, Aiguats, fins les dues de la matinada. Ara d'aquí res ha de comparèixer Protecció Civil i donarem tots els detalls i explicarem tot el que està passant amb en Jordi Carbó. Però com que ens ha interromput la portada,
0: de parlar. És informació importantíssima, que estem parlant amb en Henry i l'Anna, que tenen família a la Índia, que estan intentant una cosa tan senzilla com accedir a la Policia Nacional a través d'una cita prèvia i aconseguir una carta d'invitació perquè pugui venir la família d'en Henry a passar el Nadal. Que el Nadal, vulguis o no, està aquí a tocar. Jo imagino que ja esteu patint.
3: Sí, la veritat és que...
2: Perquè la meva germana també està pendent del bitllet. No se sap si ha de comprar o no comprar el bitllet. I quan passa temps, el preu del bitllet puja.
0: Clar, s'encareix. Deixeu, això està passant, amb aquesta comissaria del carrer Guadalajara. Vosaltres hi heu anat intentant... Aquest és un cas que té a veure amb estrangeria. N'hi ha un altre de cas, la Montse Badia, que ens està escoltant. El seu cas potser també us pot ajudar. Montse, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Ja has escoltat el Henry i l'Anna. En el teu cas, el tràmit que necessitaves era fer un NIE, que és el DNI Exacte. Pels estrangers, del teu marit.
4: Sí, de la meva parella.
0: Què va passar?
4: Sí. Bueno, va passar... Bueno, exactament això que deien el Henry i l'Anna, que era entrar a l'ordinador... cada cop que obríem l'ordinador entràvem per cita prèvia, no hi havia, pròximament habrà cites disponibles, o sigui, era un constant. Vam estar així 2 mesos. I un dia vaig pensar, bueno, pues, no, havíem llegit les instruccions mil vegades, vam pensar, bueno, provem amb una altra comissaria que no sigui Barcelona, o que sigui província de Barcelona. Mm. Finalment vam trobar cita prèvia per Figueres.
0: Per Figueres?
4: I vam anar a Figueres, vam fer una excursió a Figueres just el dia 2 d'abril, que era el dia abans de que comencessin la Setmana Santa. Mm. Vam fer excursió amb tren a Figueres, a més
0: sí.
4: Teníem la cita a les... penso que era a les 10 del matí. I, bueno, exactament el que explicaven l'Anna i el Henry, esperant al carrer, els policies d'aquella comissaria eren terriblement maleducats. Sí. O sigui, parlant, hi havia diverses persones esperant allà al carrer i persones que tampoc entenien l'idioma al 100% i eren molt, o sigui, no eren servidors públics en absolut. I finalment, quan ens va tocar l'hora, ens van deixar passar i, bueno, un dels formularis que portaven no estava ben emplenat o no era el formulari adequat perquè aquell policia tampoc ens explicava...
0: Que us faltava, no?
4: Exacte, li preguntàvem quin era el problema, però tampoc ens ho explicava. I, bueno, després ens va venir a dir que...
0: que no us ho podia fer, no?
4: No, que com que estava empadronat a Barcelona, havia de ser a Barcelona, i quan marxaven ens diu, o prueben en Zamora, que hay menos gente, o sigui, amb la qual era...
0: O proven en Zamora quan a Figueres no us ho podien fer perquè estava empadronat a Barcelona.
4: O sigui, és que no tenia sentit res del que deia. Era tan surrealista que això que explicava l'Anna, de dir, quiero hacer una reclamación, no? Deme su nombre y número. Y voy... no, sí. No, mira, ni se'ns va ocórrer perquè és que ens vam col·lapsar, realment no ens ho explicava.
0: Clar,
4: no
0: a més, tu vas entrar en bucle també, imagino, buscant cites sí. prèvies abans de l'excursió a Figueres.
4: 2 mesos, sí,
0: dos
4: sí.
0: mesos.
4: Entrant moltes vegades al llarg del dia, o sigui...
0: Què vau fer al final? Com vau aconseguir el NIE de la teva parella?
4: Bueno, el dia famós de Figueres, que ja vam veure que no ens en sortíem, vam tornar a casa i vam tornar a mirar si hi havia cita prèvia, però evidentment era impossible. Llavors vam escriure a un advocat que coneixíem i ens va recomanar a una advocada especialista en estrangeria. Estic parlant del 2 d'abril i per el 23 d'abril teníem cita prèvia a la comissaria de Mallorca, Enric Granado.
0: I com ho va aconseguir l'advocada? Com s'entén?
4: Jo penso que deuen tenir accés a quan estan sortint aquestes cites o potser quan alguna s'anul·la a última hora o alguna cosa d'aquest tipus.
0: Ja.
4: La veritat és que no vaig voler saber perquè era tan indignant que...
0: Clar. En fi. Quant us va costar l'advocada?
4: Sí. 300 euros.
2: Uf.
4: va omplir els documents que havia d'omplir, el formulari adequat, tota la documentació, ens va acompanyar i ella es va explicar. Amb aquesta comissaria també eren bastant, com bastant estrictes, però no eren mal educats com el cas extrem de
0: però 300 euros, eh? 300 euros.
4: Sí,
0: el Henry ha fet... Uf, bueno, ara sí, sí. Esteu tan desesperats que quasi pagaríeu alguna cosa, no? Però que no hauria de...
2: Jo,
0: no hauria
2: clar, de volia fer-ho.
3: Bueno, si buscar algú que en sàpigui i li paguem el que sigui. Però va voler dir no, perquè això és el que passa a la Índia, que és la corrupció. La corrupció, i aquí no pot passar això.
0: Mira, deixa que hi ha en Martí Oliver, periodista de Tribunals d'aquesta casa. Martí, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda.
0: Fa molt temps que estem preparant aquest tema, intentant entendre què és el que passa, perquè aquests dos casos, no? En Henry i l'Anna esperant aquesta cita prèvia per una carta d'invitació per portar els seus familiars aquí. El cas de la Montse Badia, que ha hagut de pagar 300 euros per treure el NIE de la seva parella. Què passa?
5: Mira, hem intentat preguntar-ho a nivell oficial, hem intentat contactar tant amb el govern espanyol com també amb la Policia Nacional, i ens costa treure un entrellat d'un perquè oficial. No sé, que hem pogut parlar amb el responsable d'estrangeria que té el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que és en Quim Claveguera, que corrobora efectivament que hi ha hagut un problema aquests últims mesos i que ens parla de que és una cosa cíclica, és a dir, ara ve, ara torna, això ens deia en Quim.
6: Això és una cosa cíclica que passa d'entrant en tant. L'any passat no, però fa 2 anys, a la tardor, doncs de cop i volta va costar molt trobar cites, ¿vale? I de cop i volta, doncs, al mes de febrer-març, torna a haver-hi cites.
5: Aquests últims 3-4 mesos hi ha hagut realment un embut. Diu que Barcelona és un dels llocs que va pitjor, que hi ha llocs a Catalunya que va millor, però que Barcelona és realment el lloc on va pitjor de l'Estat, i aquest embut diu que ara, aquestes últimes setmanes, en principi ja s'ha tornat a superar. Per tant, que amb això que explicàveu, que els dijous a les 5 de la tarda es posen, doncs, les cites prèvies a disposició, ara això hauria de tornar a estar funcionant, o això és el que li arriba a ell amb la seva activitat que fa del dia a dia, amb clients que té, que justament es troben amb aquesta casuística. És important que funcioni el tema de les cites prèvies, perquè van molt buscades per tenir, per exemple, una targeta de resident, que és el que et permet, clar, en un moment donat, doncs, sortir de l'Estat i també oferir més garanties a algú que et vol contractar, no?
0: Clar, el que dèiem, això no incentiva que hi hagi un mercat negre, Martí?
5: Sí, és un mercat, jo no diria cíclic, sinó crònic en aquest cas, és a dir, fa anys i panys que existeix, és una via que existeix des de fa molts anys, i a més ara mateix es troben canals que no són tan difícils de trobar, és a dir, no és una cosa que estigui molt als marges, sinó que fent una cerca a internet, doncs, podries arribar a trobar gent que ofereix. Claveguera ens assegura que, en base a l'experiència de clients que té, aquí se'ls hi ha ofert, no?, que han arribat a trobar, aquest problema del mercat negre sí que ha pujat de preu als últims temps.
6: Quan és època de bonança, que hi ha moltes cites, doncs algú per treure d'una cita cobra 30 euros o 40 euros, no?, pel temps que hi dedica d'estar buscant-la. En aquesta època, doncs, han estat pagant, gent ha pagat 300 i 400 euros.
5: Hi ha un mercat negre, no volem dir que sigui el cas dominant, però clar, molta gent s'hi veu abocada al no trobar res més, i és una realitat que existeix.
0: Aquí tenim una bona explicació. Gràcies, Martí Oliver, periodista de Tribunals de Ciutat Catalunya. Buscar cites prèvies, eh? De fet, aquests són els vostres casos. També hi ha quan s'ha de renovar el DNI o el passaport, i també en determinades èpoques costa moltíssim. El mateix que esteu explicant, doncs, pel DNI o el passaport. Pot ser un autèntic viacrucis.
7: Jo estic empadronat a Cardona i necessitava urgentment el passaport. A Manresa, que és l'oficina més propera, no hi havia data, estan totes ocupades, i Barcelona igual. I el Vendrell, vaig veure que tenien data pel dia següent i vaig anar. I la veritat que molt bé. Em va renovar el passaport i el DNI molt ràpid.
8: Jo sóc de Barcelona i m'havia de renovar el passaport. I després d'una estona buscant llocs per renovar-me'l, per l'àrea metropolitana, vaig acabar trobant que Ripollet era l'únic lloc on em podien renovar el passaport abans de l'octubre, que era el que necessitava.
9: Soc de Lleida i aquest estiu m'havia de renovar el DNI amb urgència, i les comissaries que més a prop tenia, que eren les de Badalona, Mataró i Granollers, estaven totes sense hora disponible abans d'un mes i mig. Llavors vaig estar buscant més comissaries de la província de Barcelona, no havia ninguna que fos igual d'abans d'un mes i mig, i després vaig estar buscant altres comissaries per Tarragona, Girona i Lleida, i l'única que vaig trobar que m'ho fessin el mateix dia va ser la comissaria de Lleida. Vaig anar i un cop allà va ser rapidíssim, i de fet la gent ja em va dir que els estava passant molt això, que gent de Barcelona i de fora els hi venia a la comissaria només per fer-se el DNI.
0: Per aquests casos també hem preguntat per les causes. És que falten funcionaris per tanta demanda? Ens està escoltant l'Albert Baró, que és delegat de la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Bona tarda, benvingut al balcó, Albert.
10: Bona tarda, gràcies.
0: Albert, per què és tan complicat aconseguir cites prèvies?
10: A veure, no hi ha una causa única, però bueno, podríem simplificar-ho molt dient que al final és una qüestió d'oferta i demanda. Val? Vull dir, els últims anys s'ha ampliat el tema de població, ha creixut molt i els recursos són els que són. S'ha invertit poc en personal i s'ha invertit poc en mitjans materials, diguem. Clar, llavors es genera una espècie d'embut i no hi ha, de moment, mentre no hi hagi més materials, més mitjans materials i més mitjans humans, no es podrà donar una solució a curt termini.
0: És a dir, al final la recomanació i el que ens diu la gent és que cada dia has d'entrar i anar provant si tens sort. No pot ser que algú acapari moltes cites prèvies i les vagi donant d'alguna altra manera? Quines, hi ha sospites de que hi ha, a part d'això, algun funcionament estrany?
10: En matèria de ni passaports, en principi no. No considerem que hi hagi, perquè a més són nominals, és relativament senzill per la gent agafar cita a través d'internet o bé a través del 060 i et demanen una sèrie de dades que has de tenir el DNI físic. Considerem més que és una qüestió de mitjans i de gent treballant i d'ordinadors que es puguin atendre a les persones que no una qüestió de que es faci cap tràfic ni cap ús il·lícit de les cites.
0: És una bona idea al final anar provant comissaries de tota la zona, és a dir, encara que t'hagis de desplaçar?
10: No sé si exactament és molt bona idea, però en principi si tens urgència, a dia d'avui no queda d'altra. Si vols aconseguir una cita en una comissaria determinada, doncs igual t'has d'esperar pel que dèiem dels mitjans materials o tècnics. Però igual disposa d'una sèrie de persones o d'una sèrie d'ordinadors limitats per atendre una quantitat de gent que ja no és l'adequada, que ha crescut molt en relació amb els mitjans que havia fa 10 anys o 20 anys.
0: I això també és de solució, és a dir, jo puc imaginar també els propis funcionaris estressats. Més demanda, més gent fent cues, probablement gent que arriba enfadada perquè fa 2 mesos que intenta la cita prèvia. Això està en vies de solució? Hi ha una queixa? Algú us ha dit que això s'arreglarà?
10: A veure, des del CESIF hem traslladat

0: i després se'n van. No hi ha una estabilitat, és a dir, no es fa atractiu aquest lloc de treball per a que la gent es quedi i no hi hagi sempre menys gent de la que es necessita.
1: Què s'hauria de fer perquè fos atractiu?
0: Doncs, a veure, és ben senzill. Al final moltes vegades és una qüestió econòmica, val? Vull dir, ja has de tenir en compte que AGE venen a treballar gent de moltes comunitats autònomes, on l'habitatge és molt més barat. És una mica, és una sèrie de factors, no és un sol, però tot plegat fa que sigui un organisme deficitari en quant a personal aquí a Catalunya.
1: Per les pesquises que hem fet, evidentment Barcelona seria un dels punts més sí. problemàtics, i l'Hospitalet, les grans ciutats. Sí. Hi ha alguna zona també que, perquè hi hagi menys comissaries, també hi ha aquest embut, com deies?
0: Ara mateix potser la zona més deficitària vindria a ser potser la zona de Girona. En general, les grans ciutats. És una cosa estructural.
1: Clar.
0: I a vegades afecta una comissaria com afecta una altra. I si tens la sort que t'has de renovar la documentació en una comissaria que en aquells moments doncs es va haver de personal o es va haver de... o s'han posat mitjans materials nous o el que sigui, doncs aniràs millor. Però al final el 80% dels llocs són deficitaris sempre.
1: Al final, més sou, més personal, no? I sobretot el sou per fer Arriba sí. a Catalunya, que al final l'única cosa que podem dir als ciutadans és paciència.
0: És que no queda d'altra, és a dir, els mitjans humans estan al límit, t'ho puc ben assegurar, val? Vull dir, la gent està molt estressada, rep moltes queixes, gestiona molt, s'hi esforça molt, a vegades la imatge dels funcionaris és que el típic funcionari, hi ha molta càrrega de treball, evidentment hi ha gent que sortirà més contenta, hi ha gent que en sortirà menys, hi ha gent que un dia hi haurà un problema tècnic, no funcionarà la línia i hi haurà 200 persones enfadades. Però clar, el funcionari de peu no hi podem fer res.
1: Yeah.
0: No, és a dir, no, ja no és una qüestió del funcionari, sí que hi ha també és, a vegades problemes de manteniment de material o del que sigui. Mm. Val? Però bueno, a dia d'avui està així. No, sap greu, però és que moltes vegades no et queda altre que tingui paciència, perquè és que no, fem tot el que podem.
1: No saps, però, com t'agraïm que l'altra banda també, no? Perquè és això, tu t'asseus en aquella taula i creus que l'altra persona saps que no en té la culpa, però, clar, la ràbia ciutadana es va acumulant perquè realment...
0: És complicat, perquè jo també de vegades parlo amb la gent i dic, miri, de vegades jo també estic a l'altre costat i també ho pateixo, i no només aquí, sinó amb altres organismes, com un CEPE, un ajuntament, un trànsit, i tants d'altres que ens hi trobem, que ara tot funciona a través de cita prèvia, funciona, no hi ha atenció presencial a molts llocs, i ha caigut molt l'atenció personalitzada que hi havia fa uns anys.
1: Doncs t'agraeixo molt, Albert Baró, delegat sindical del CESIF, tanta sinceritat. També està bé escoltar l'altra banda del taulell amb les seves problemàtiques. Molt agraïts des del balcó, una abraçada.
0: A tu, moltes gràcies per tot. Vinga, bona tarda.
1: Anna Henry i la Montse, que també ens està escoltant. Clar, això són explicacions, no són solucions. No sé si d'alguna manera ha funcionat de bàlsam entendre una mica què és el que està passant, però aquesta és la realitat, no sé com us heu quedat. Amb totes les explicacions, tant les que ha donat en Martí Oliver com aquestes.
2: Però jo penso que a nivell informàtic, amb un sistema informàtic molt més eficient, molt més senzill, sense demanar tantes coses, podria... No seria un problema de personal, sinó d'eficiència en els programes informàtics per resoldre aquests temes, jo crec que sí.
1: Montse.
3: Sí, totalment d'acord.
1: Sí. Doncs, escolteu, molta sort. És que no sé què desitjar-vos, perquè pel que deia, perquè aquí al balcó us hem donat les explicacions, tant de bo us haguéssim donat... solucions, Montse, tu ja ho tens solucionat, és a dir, que ja oblida tant,
3: sí,
1: ja està, un
3: sí,
1: capítol,
3: sí.
1: I esperem que, mira, per parlar-ne al balcó alguna cosa se
2: sí,
1: solucioni.
2: Sí.
1: I Anna i Henry, esperem que, jo us ho preguntaré, si han arribat els vostres familiars de
2: l'Índia
1: pel Nadal, els torrons a vosaltres, la veritat que creuem dins.
4: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Joan, que recollim del dia, imagino que relacionat amb l'alerta que ens ha sonat enmig de la portada.
1: Tornem a estar pendents del cel perquè diferents comarques estan rebent alertes als mòbils per forts aiguats. En total, 13 comarques del litoral prelitoral de Catalunya poden patir risc d'aiguats. El risc és de 5 sobre 6, com a mínim fins la matinada. Primer, tenim les comarques de Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès que poden, el risc és especialment en la propera hora. I després, fins les 2 de la matinada, el risc és d'inundacions en el més nord, diguéssim, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. Es demana extremar les precaucions en mobilitat, no acostar-se en zones inundables en totes aquestes zones, com a mínim fins les 2 de la matinada. De fet, a Xerta és un dels municipis on està plovent més, ho ha fet més, ha estat tallada la C-12 per inundacions i els bombers han explicat que han hagut ja de rescatar diverses persones atrapades en cotxes. També, per exemple, en altres municipis com Arroquetes, Alfafar de Carles, Aldover, és impossible, Benifallet, és impossible circular-hi amb seguretat ara mateix, això és el que expliquen els bombers. El polígon Francolí de Tarragona també, hores abans, 6 cotxes han quedat atrapats, han hagut d'ajudar a persones a sortir dels seus vehicles, i a Granollers també l'Ajuntament ha tancat equipaments municipals, ha suspès totes les activitats culturals i esportives, recomanant limitar la mobilitat. De fet, en aquesta ciutat encara s'estan recuperant dels aiguats d'ahir al matí a primera hora. Prop de mig miler de persones, de fet, estan col·laborant encara amb els bombers per intentar trobar el noi desaparegut des del cap de setmana, aquest menor amb autisme. Recordem que els Mossos demanen ajuda a qui sigui. Han difós la descripció d'aquest nen, que és moreno, amb cabell negre rinxolat, que vesteix samarreta turquesa i pantalons curts taronges.
2: Hem ampliat molt la zona de treball. Ara mateix tenim 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que ahir vam rebre una llau, i això s'agraeix, de voluntari ocasional, doncs, que s'està donant reconeixement.
1: Això explicava Eduard Martínez, el cap de bombers de la Regió Metropolitana Nord. I a Barcelona, l'Ajuntament assegura que encara hi ha 2.500 veïns sense llum amb talls dels aiguats encara de dissabte. S'ha obert des de l'Ajuntament expedient informatiu per saber què està passant. Ho ha explicat Laia Bonet.
3: Hem estat de forma permanent demanant informació a la companyia distribuïdora per saber com està la situació i com es resoldran aquestes incidències i quant de temps tardaran en resoldre-les. Entenem perfectament el malestar i la indignació d'aquells veïns i veïnes que estan sense llum, en alguns casos des de fa 48 hores.
1: I encara s'arrosseguen també molts problemes a Rodalies. Pràcticament les línies més importants, cap té el servei complet, hi ha trams que s'han de fer en autobús, i els maquinistes també en les darreres hores han demanat més garanties per poder reprendre sobretot la circulació de la línia 1 i RG1 després dels darrers dies de temporal.
0: Jordi Carbó, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A Granollers plou sobre mullat, la gent està espantada. Jo no sé on està plovent ara, amb quins registres i quina fotografia ens pots fer del mapa.
4: Doncs plou sobretot a les comarques de Tarragona, sud de Lleida. Ara la precipitació ja torna a caure amb moltíssima intensitat just a les portes de la ciutat de Tarragona. Està entrant pel sud del Tarragonès una tempesta. Són tempestes que viatgen de sud a nord, i això vol dir que des d'ara fins als vols de la mitjanit acabaran afectant tot Catalunya. Diferències respecte a les darreres situacions.
0: Sí.
4: Van ràpides aquestes tempestes, però deixen molta aigua. De manera que ens hem de quedar en la idea que sense assolir registres com les últimes jornades poden provocar més o menys les mateixes incidències allà on ha plogut més, però precaució en definitiva a qualsevol lloc especialment sensible, no? Qualsevol corriol, per petit que sigui, baixos fàcilment inundables. Tempestes que, a més, aniran i van acompanyades en molts casos de calamar-se, pedra i fortes ratxes de vent. I si dèiem que ara mateix estan a les comarques de Tarragona, sud de Lleida, comença a ploure també al sud de Girona, en breu entrarà també una tempesta forta al Garraf. Més tard, d'aquí una a totes de dues hores, ja pràcticament totes les comarques, tota la demarcació de Barcelona estarà afectada amb aquestes tempestes, i finalment arribaran a les comarques de Girona. Arribada a la mitjanit, aniran desapareguent i no tornaran fins demà a la tarda, que encara podran ser fortes, però la idea general és que els pròxims dies, sobretot a partir de divendres, les tempestes aniran desapareguent.
0: Carbó, gràcies. Demà ens hi tornem a posar. Una abraçada.
4: Demà que vagi bé.
0: Joan, què més hi ha?
1: Pendents del que pot passar ara amb Carles Puigdemont, sobretot, que des d'aquest migdia ja no té cap ordre d'atenció contra ell, l'ha aixecat el Tribunal Suprem després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia. Des de Waterloo, fa poc més d'una hora, l'expresident no ha revelat si tornarà ja o no a Catalunya.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Ha dit, però, que és una victòria.
5: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: I aquesta decisió del Constitucional d'avalar l'amnistia la celebrarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
6: Hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
7: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó, l'amnistia és justícia.
1: Ara escoltarem el president Pedro Sánchez, però acabem d'escoltar a dos dels altres implicats, Oriol Junqueras, Jordi Turull, que de moment segueixen inhabilitats a l'espera que el Suprem faci efectiva aquesta decisió del Constitucional, però que, com escoltàvem, ho celebràvem. Ara, si escoltem a Pedro Sánchez.
8: Dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Doncs això deia Pedro Sánchez després que el Consell de Ministres aprovés els mateixos decrets de vivenda que van decaure la setmana passada pel no de Junts.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 d'aquest dimarts 6 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: Love of Lesbian.

0: No pots tallar-la, no, Joan?
1: No, no trobo moment.
0: És que no es pot, és tan bona.
1: Això els interessarà als fans de Love of Lesbian, perquè si ens pensàvem que aquest gran concert de fa una setmana a la platja del Bogatell, a Barcelona...
2: Res de tristesa, avui a Cap Polo, a la seva una celebració. Celebrem la música!
1: Aquest concert gratuït multitudinari per les festes de la Barcelona, amb drons, amb molts convidats especials, doncs amb pena potser ens pensàvem que seria l'últim concert a Catalunya abans que la banda comenci aquesta aturada indefinida, però resulta que no, apunteu bé, perquè encara hi ha una última oportunitat per veure a Love of Lesbian abans d'aquesta aturada, de fet 4 oportunitats més. 4 concerts de Love of Lesbian abans que acabi l'any a Catalunya, el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i el 28, 29 i 30 del mateix mes del desembre a la Sala Apolo. ¿A qué no sabes dónde vuelto
0: hoy? Santi Balmes, com estàs?
3: Hola, macos, una mica fònic, he de dir, però bueno, sobreviuré.
0: Sobreviuràs, jo t'escolto bé. Escolta, això com? Ho heu decidit després de veure com va anar el concert de la Mercè, com deia ara en Joan, que va ser un èxit? Va veure que la gent no volia que pleguéssiu de cap de les maneres?
3: No, jo això ja ho teníem preparat perquè som males persones, en realitat. O sigui, no, això no es pot, no es pot improvisar, perquè vull dir, una sala com Apolo, doncs està claríssim que té les dates sempre doncs, amb molta antelació, ho has de demanar, és a dir, que si ho teníem reservat des de feia molt de temps. No us enganyarem.
1: I penso en que seran concerts una mica diferents, perquè al final la Sala Apolo tampoc esteu acostumats a actuar a llocs més grans. No sé si seran concerts especials diferents. Què ens pots dir d'aquests concerts, Santi?
3: Sí, penso que serà al contrari dels concerts que hi ha hagut, doncs més un tipus de cançó més, per dir d'alguna manera, més per tocar-la davant de milers de persones a una hora determinada, doncs sempre nosaltres ens queixem doncs, que amb aquest tipus de repertori doncs, hi ha una part del nostre cancionero que no queda reflectida, que són cançons molt més tranquil·les, molt més, que a vegades són les que més demana la gent i que més troba a faltar, no? I per què estarem, més o menys?
0: Aquesta fonia de què és, Santi?
3: Aquesta fonia és doncs, precisament tocar a Bilbao i teníem doncs, tot configurat doncs, com a grans espais i vam tocar un escenari petit i llavors doncs, tenia l'Oriol, el bateria i el Marc, el percussionista, tot just a darrere, se'm colaven pel micròfon amb el qual havia de cantar el triple dalt i ja, bueno, ja he fet un cop d'estat, saps? El show de tot el mundo i això no pot tornar a passar i...
0: El que no et passi a tu, home, i t'ho agraïm molt, perquè ja veig que estàs patint amb la veu, de seguida et deixem. Ara, 4 més, després, és que ja m'ho estava preguntant, segur que només seran 4?
3: No, ja és impossible, vull dir, vam dir que el 2026 acabàvem, o sigui que si acabem el 30 de desembre, imagina, només tenim marge per Cap d'Any, no. Ja dic jo que no.
0: Les entrades, va, com i quan es posen a la venda, i ja us aviso. Les compreu i no estigueu trucant al Santi després, una entradeta, ja ho dic jo avui, Santi.
3: Gràcies, ho agraeixo molt, perquè m'estan sortint cosins per sota les pedres.
0: Demà dimecres a les 12. Santi, cuida't molt, ens has fet molt feliços, de veritat. T'havíem de tenir, perquè a més ara ens costarà tenir-te el Parelles de Fet, perquè estaràs ultraocupat, però sé que quan tinguis un forat aquí t'esperem.
3: Això mateix. Una abraçada.
0: Una abraçada molt gran.
3: Vinga, adéu.
0: Adéu. Doncs quina alegria, tu.
1: Tu la primera demà a les 12. A l'ordinador,
0: sí, sí. No sé d'on treu la pasta, ja t'ho dic.
1: Bueno,
0: de tants concerts que venen per endavant. Res, 3 anuncis i després la Selva Orejón, que avui és dimarts de ciberseguretat. Ara tornem.

0: 7:42, i és aquí la nostra experta en ciberseguretat, Selva Orejón. Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, com estem?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Ara parlarem de com protegir la nostra identitat. Abans, Joan, que està plovent moltíssim, Selva, deixa'ns fer uns apunts d'informació perquè la cosa està fumuda a algunes localitats.
2: Ara està plovent molt i fa una estona ja que els aiguats i l'avispar aiguats és sobretot al sud. En aquest cas s'han enviat ja alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i està plovent molt allà. De fet, la C12 està des de fa una estona ja tallada per inundacions a Xerta i els bombers han hagut d'ajudar diverses persones atrapades en alguns cotxes. De fet, ara mateix no només la C12 està tallada a Xerta, també la T302 a Benifallet, la T-3422 al Regués i la C43 a Benifallet també està tallada per esllavissades, fins i tot la 7 a l'altura de Miami Platja en sentit sud. Els avisos són en aquesta zona, però també més al nord. D'aquí res, ara també han sonat les alertes al centre de Catalunya, al Garraf, al Barceloneix, al Baix Llobregat, a la Selva i al Gironès per forts aiguats fins a les 2 de la matinada. Per tant, tot el litoral i prelitoral amb alerta per fortes inundacions fins a la matinada. I anirem actualitzant, tant bon punt sapiguem alguna cosa més de com evolucionen aquests aiguats.
0: Selva, tu on ets avui?
1: Doncs ara mateix també estic a Catalunya i a la nostra zona on estem ara mateix ens acaba de sonar fa res l'avís de protecció civil, així que no ens veurem d'on estem, per si acaso.
0: I plou?
1: Ara mateix no.
0: Val.
1: Ara mateix no.
0: I ens
1: ha donat una miqueta de treva.
0: De treva. Anem amb la nostra. Va, avui vols començar parlant de com protegir la nostra identitat i les nostres dades personals quan hem de fer tràmits o quan ens identifiquem digitalment, que és allò que fem alegrament i ho donem tot. Jo ho entrego tot sempre sense preocupar-me de res, fotocòpies, ho deixo que m'ho facin tot. Què hem de fer?
1: Doncs és l'habitual. La veritat és que és el que més ens estem trobant i he considerat que era un molt bon moment per poder parlar d'aquesta situació, donat que com entreguem els DNIs inclús físicament perquè ens facin còpies i també des del punt de vista de les empreses es demana amb molta alegria, doncs potser que intentem veure la mateixa situació des de dos punts de vista diferents. Des de la quantitat d'informació que es demana per part de les empreses amb mitjans que no estan degudament securitzats, que això és, jo crec que la mare de tot.
0: Sí.
1: I després per una altra banda, entendre per què es demanen aquests tràmits. Quan, per exemple, estàs en el sector del turisme, és molt habitual, no? I això ho hem comentat a vegades abans de l'estiu.
0: De l'hotel, no? D'anar a l'hotel i anar, sí.
1: Exacte.
0: Tu deies que no. Tu deies que no. Però jo t'ho vaig dir, no m'atreveixo i no sé què dir-li a la persona. No et diré el meu DNI.
1: No és exactament així, és només que ens hem d'assegurar que tenen els mecanismes adequats per poder-t'ho demanar. És a dir, ells han de comprovar que efectivament tu ets qui dius ser i per poder-ho comprovar estan dotats d'unes màquines, que no és un escàner habitual, perquè això ja forma part del passat, per poder comprovar si aquesta documentació és real o no és real. Perquè ells ho han de posar en el registre de passatgers, que després, en el cas d'Espanya, s'ha de passar al cos nacional de policia, perquè puguin tenir doncs, cert recorregut de per on s'estan movent les persones. I això és un tràmit legal que s'ha de complir per part de l'empresa, perfecte, però existeixen diferents metodologies per poder-ho fer d'una manera també segura.
0: Com quines?
1: Com, per exemple, existeixen unes màquines que, i a més fa molts anys que existeixen, que et poden comprovar el passaport i el DNI. Saps com aquelles màquines que són per poder comprovar els bitllets?
0: Sí, les que si són falsos o no.
1: Exacte, doncs tenen més nivell de seguretat que no fer-li una còpia amb una fotocopiadora o amb un escàner, o encara hi ha gent que és molt catxonda que li fa una foto amb el seu mòbil.
0: Ah,
1: per exemple, si tens un Airbnb o companyia, molt bé. Doncs ara, si això ho posem en el tema dels transports, que la major part de nosaltres rebem a casa o a la nostra oficina on sigui, doncs un paquet de l'empresa que sigui.
0: Sí.
1: Molt bé. No us ha passat mai que us han demanat el DNI físicament?
0: Clar, a mi m'ha passat, m'han convingut a revisar la caldera i han fet una fotografia del meu DNI.
1: Molt bé, i ho han fet amb un mòbil, molt que no bé, sabem molt si és correctiu o no.
0: Pots dir-ho, molt bé. No li vaig preguntar si era el de l'empresa o no, per això
1: ara m'estic acollant és que han d'anar amb unes tauletes o amb uns dispositius que el que et fan és escanejar per poder comprovar si aquesta identitat és real i la pugen en el seu propi espai.
0: Que això no és el mateix que fer una fotografia, no?
1: No. Clar, perquè
0: potser va fer un escàner, doncs, no? I no va fer...
1: Pot ser, depenent de quina és l'empresa i en el moment en el que ho van demanar, estava legislat o no. Clar. Un parell d'anys que la legislació va canviar. I el mateix ens passa quan anem a un Airbnb o quan anem en una altra situació. Per tant, crec que és prou important que prenguem consciència de que no tothom ens pot demanar el DNI ni a tothom se li ha de donar el DNI, que existeixen metodologies per poder-ho fer d'una manera segura i que, a part, tenim el dret de demanar els nostres drets ARCO. D'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.
0: Però com? Només hem de tenir... O sigui, tu dius, com apliques això, que vols tenir els teus drets ARCO?
1: Doncs has de posar-te en contacte amb l'empresa que t'ha demanat aquesta documentació.
0: Val.
1: I amb això, mira, a més et diria més, amb el propi ChatGPT,
0: sí.
1: Et puc assegurar que Friends and Family de la Selva li estan donant un ús que potser podríem ser accionistes.
0: Sí.
1: Sí. Podem fer les reclamacions. Bé, ara tenia un anunci de l'Agència Catalana de Consum, però també ho podem fer nosaltres mateixos. Li podem demanar quins són els últims allotjaments en els que ens hem quedat i quins són els transports que hem llogat o llarg etcètera de preguntes que li podem fer i que automàticament exerceixi els nostres drets ARCO i li diem a ChatGPT que ho enviï directament, perquè a ChatGPT la major part de les persones entren amb Google,
0: sí,
1: o amb Microsoft,
0: clar,
1: amb
0: doble sí,
1: factor
0: sí,
1: de verificació, si us plau, i li podem demanar que doncs faci una anàlisi d'on hem estat i a partir d'aquí que demani l'eliminació d'aquestes dades nostres.
0: Val. I s'elimina el teu rastre d'hotels, de tot el que per on has passat.
1: No s'eliminarà de la policia, evidentment, però sí que s'eliminarà d'aquestes empreses que no cal que tinguin accés a les nostres dades
0: i que poden fer
1: les mantinguin.
0: Un ús comercial, no? Estic pensant també... Quin ús em poden fer?
1: Anava a dir que l'ús comercial, en el fons, si tu ho has autoritzat, doncs d'acord, però per mi el més greu és que si ho han demanat d'una manera que tu tenies inclús dubtes de com ho estaven emmagatzemant, doncs tu imagina't que tenen moltes més possibilitats de que els hackegin. Per tant, a l'enemigo ni agua. No els hi deixarem que tinguin les nostres dades més temps del que s'escau.
0: Clar, Selva, tot això que a mi em atabala, perquè la gent és mandrosa i ho donem per mandra i perquè tot ens fa com, sí, pal, diríem, tot això sí, passa en un context en què la Unió Europea s'està plantejant que les grans companyies d'intel·ligència artificial tinguin accés total a les dades dels ciutadans per entrenar els seus sistemes. Això què vol dir?
1: Ai, aquí tinc el corazón partido. Perquè haig de reconèixer que si posem en una balança els beneficis de l'ús de la IA a nivell sanitari, a nivell inclús bancari, de seguretat, clar, és una balança que sincerament està pesant bastant. Però aquest matí jo he tingut una conversa amb una amiga que és poeta i filòsofa i m'estava fent ballar bastant el cap perquè... Jo parlo molt amb professionals del món de la seguretat i us puc assegurar que ja estan començant a palmar drets de privacitat que abans seria impossible que els haguessin donat. Però és una qüestió de la balança que s'està decantant cap a donar molt més de privacitat, o diguem que perdre privacitat en benefici de la quantitat de coses beneficioses que pot tenir a nivell macro i a nivell micro.
0: Això és un dilema ètic.
1: Sí, és un dilema ètic molt fort, molt fort.
0: Perdre privacitat en pro de que la intel·ligència artificial ens ajudi en la vessant positiva.
1: Exacte, i el debat dona per molt, perquè hi ha moltes persones que em diuen, però aviam, si nosaltres ja li hem donat a diferents aplicacions, ja, però no li estàs donant tota aquesta informació a una única empresa. És un debat que jo crec que algun dia hauríem de fer una taula rodona llarga i deixar cuchillos a parte, perquè pot ser que hi hagi bueno, criteris molt diferents. I us diré una cosa, hi ha persones que a dia d'avui estan utilitzant, persones jo mateixa,
0: sí,
1: que estic utilitzant molt més la IA que qualsevol navegador.
0: Yeah.
1: I a la meva empresa passa absolutament igual. Aleshores,
0: Cela, m'interessa
1: que canviat l'era.
0: Podríem fer aquesta taula rodona només per acabar, que treus un llibre, Criterio Digital.
1: Sí.
0: Criterio Digital és l'essència de tot el que explica Cela Obrejón els dimarts al balcó. Ho trobarem en un llibre, Criteri Digital.
1: Sí.
0: Més o menys, ja sé que trobarem moltes més coses, però ve si això, no?
1: Sí, sí. Al final he intentat estrujar-me el cap amb 290 pàgines.
0: No sé quant temps tens d'escriure, per això és meravellós.
1: Però aquí sí que hem de dir una cosa. I és que hem fet un capítol que només és específic pel true crime d'ahir.
0: Ah.
1: Perquè hi ha arribat un punt en el que teníem suficients casos a nivell internacional,
0: sí,
1: com per poder veure com ha començat a afectar la IA en situacions de ciberseguretat, que de fet molts els hem anat comentant.
0: Ja ens l'estàs enviant, ja ens l'estàs enviant, Selva.
1: Vinga,
0: Criterio
1: en català, castellà i anglès, eh?
0: Home, que sí. Gràcies, Selva. Una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
0: Fem una pausa i ens posem al dia també amb els aiguats i saludem en Salvador Massip i en Jordi Mir. Re, dos anuncis, ara tornem.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. En van a Puigvoltes.
4: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá Relax Calmón de 3 plazas a tan solo 550 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
5: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimarà 17.
6: De la crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
3: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: 7:57, Salvador Massip, Jordi Mir, Ciència i Connexions, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Grau.
0: Està plovent?
2: Una miqueta, ara, quatre
1: gotetes. Ara començava. Mm.
0: Clar, és que nosaltres estem ensotats aquí, ens ha sonat l'ES Alerta a les 7 i escaig, i està sonant en molts punts de Catalunya. Joan, ara el punt vermell el tenim a...
3: Sí,
0: al Tarragona,
3: sud,
0: al sud de Tarragona.
3: Sud, ja sabeu que també han sonat les alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i el que estem veient són imatges d'alguns vídeos on les inundacions són molt importants. Al sud, especial l'atenció a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar diverses persones de la carretera C12, que continua tallada, amb diverses persones atrapades als seus cotxes, i alguns dels carrers de Xerta són autèntics rius. Ara mateix també llocs molt afectats, altres... Per exemple, Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover també són altres municipis on estem veient imatges d'inundacions importants. El 112 ha rebut 21 avisos a l'Ebre, 27 al Camp de Tarragona, en què són pluges molt concentrades. I estem a l'espera de Protecció Civil, que ha de fer una roda de premsa per actualitzar la situació d'un moment a l'altre. Per tant, anem actualitzant la informació tan bon punt la coneguem. I recordeu que en el cas de Barcelona, el Garraf, també el Baix Llobregat, la Selva i el Gironès, l'alerta per forts aiguats és una mica més tard, ja aproximadament a partir d'aquí un parell d'hores, ens deia en Jordi Carbó, fins a les 2 de la matinada l'alerta també és màxima per l'alerta d'aiguats.
0: Ara en parlarem, de clima extrem. Uh-huh. Però abans, jo crec que sempre ens fa molta il·lusió, sobretot a tu, Salvador, la setmana que comencen a caure els premis.
1: Sí, és com els Oscars, això.
0: Sí,
1: ciència,
0: i a més, el de Medicina, no sé si els coneixes.
1: No, personalment, aquests no, que treballen en camps diferents, però no sé si ho heu seguit. Són els dos descobriments, el de Física avui i el de Medicina ahir, sí? Són realment espectaculars. Són d'aquests que a vegades expliquem de científics i que et preguntes tu, i per què,
0: I fan, què
1: això?
0: Fan això?
1: I per què res els he corregut?
0: Però en Medicina no diem gaire perquè sempre té un sentit més...
1: Però a vegades tardes 20 anys a veure el sentit, a vegades tardes molt, però en aquest cas el que han descobert, no sé si ho heu sentit, és el tema de la optogenètica, que sona...
0: Tradueix, sisplau.
1: Se necessita traducció, opto vol dir llum, genètica. El que han descobert és la manera d'activar i desactivar gens amb llum. Clar, això quan t'ho diuen per primera vegada dius, a veure... Què vol dir això?
0: Sí.
1: Agafes una llum i t'activen els gens. Doncs això ve perquè aquests científics el que van fer és primer veure que hi havia una alga que anava cap a la llum, era, diguéssim, fotosensible. Veia la llum i s'anava cap allà, s'apuntava cap allà. I van dir, ara teniu una manera de detectar aquesta llum, no? La van analitzar al laboratori i van veure doncs, que hi havia unes cèl·lules en aquesta alga que tenien uns canals que eren sensibles a la llum. Quan detectaven llum, s'obrien els canals i entrava un influx de protons i de diferents històries a la cèl·lula. La cèl·lula detectava aquests canvis i feia una sèrie d'accions a l'alga. Llavors els va acudir, escolta, que hem de trobar una manera de detectar llum i traduir-la en un estímul cel·lular. I de la mateixa manera que amb altres descobriments com el CRISPR, per exemple, que recordeu que era un mecanisme de defensa dels bacteris que tallaven l'ADN dels virus, van dir, escolta, fem servir això per tallar l'ADN com vulguem, doncs això és el mateix. Aquesta cosa que té una alga, que té la utilitat que té per l'alga, per què no fem servir per activar i desactivar gens a voluntat? La gràcia que ha sigut això, ha revolucionat des de fa un parell de dècades tot el que és l'estudi neurològic, de la neurologia del cervell, de com s'activen i desactiven parts del cervell.
0: Hi ha una cosa bonica, la part emocional, ja sé que ara ens has explicat la part científica, però tu i jo hem comentat aquest matí, quan un d'ells, que és exactament en Carl Jeserdoz, no ho estic dient bé, els hi comunica als seus fills que ha guanyat el Premi Nobel. No s'entendrà gaire, però sí que es capta l'emoció i l'alegria. Això és el que ha passat un dia, no?
2: Ara hem
0: de comentar. Ai, perdoneu que us hagi de tallar ara. Joan, està compareixent
3: la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar i explicar en quina situació ara estan aquests risc d'aiguats en 11 comarques.
4: ...i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una és alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, dos a Vandellòs i dues persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no, encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt, molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins les 12 o 2 de la matinada amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del CIVICAT s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda, molt grans en poques hores, superant els 40, en pocs minuts, perdó, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials, per tant,
3: el doncs missatge que sempre donem. La informació actualitzada de les complicacions a aquesta hora, que sobretot eren a les Terres de l'Ebre, en aquests municipis més afectats que ara estàvem escoltant, especialment a Xerta, on aquesta carretera C12 hi havia hagut rescat de diverses persones, però fins aquesta matinada l'alerta també és fins a tot el litoral, sí. Fins a Girona, i demà la situació ja serà una mica més tranquil·la.
0: I que no hi ha cobertura, no hi ha cobertura xerta, estem intentant trucar a l'alcalde, a regidors, perquè si teniu familiars allà, que no hi ha cobertura, que segurament s'han quedat amb els telèfons inutilitzats.
3: Els vídeos de com baixa l'aigua en alguns carrers de Xerta, veiem alguna gasolinera totalment inundada i carrers estrets amb l'aigua baixant són
0: sí,
3: impactants.
0: Aigua marró i que baixa molt de pressa. Aquí estem amb en Salvador Massip i en Jordi Mir fent ciència i connexions avui una mica atropellades. Hem repassat el Premi Nobel de Medicina. És importantíssim el de física també.
1: El de física també, perquè és una altra idea boja que un científic...
0: Aquesta sí que és idea boja.
1: Perquè es tracta, la idea és el Premi Nobel per detectar, ser capaç d'inventar una màquina que detecta neutrins. El neutrí és una partícula elemental que és molt difícil de detectar perquè circula evidentment a molta velocitat i a molta energia i no interacciona amb altres nuclis, amb altres àtoms. Llavors, si no interacciona amb res, no la pots detectar perquè passa. O sigui, al llarg del dia travessem i a través nostre passen milions de neutrins i no ho sabem perquè no interaccionen amb nosaltres. Aquest científic li va acudir que les molècules d'aigua que hi ha en el gel, si n'hi ha moltes i et poses prou detectors, hauries de poder detectar un neutrí de molt de tant en tant que xoqués amb una d'aquestes molècules. I va dir que, i segons explica ell, va ser un experiment per fer-se el xulo. Va dir, saps què? Muntem un lloc a mig de l'Antàrtida, amb molt de gel al voltant, evidentment, i allà portem una sèrie de detectors i com que un neutrí un moment o altre passarà, el veurem. i els van prendre en sèrio, se'l van prendre seriosament i van dir, ah, doncs sí, doncs vinga, anem a construir.
0: I ho van fer.
1: I ho van fer. I ell no s'esperava que hi hagués tants científics que trobessin la idea interessant. Ho van fer, van tardar una dècada. I no
0: sé, una dècada?
1: Una dècada a muntar aquesta estructura.
0: Que era posar-la sota...
1: Estan, bàsicament, és
0: un, a dos quilòmetres,
1: no? Un quilòmetre cúbic de gel. I sensors repartits per tot el quilòmetre cúbic de gel. I un cop estava muntat, van tardar 2 anys a detectar el primer neutrí que passava per allà, però ho van detectar. Van detectar una llum a sortir. I això comença ara, a partir d'ara, doncs, tota la ciència dels neutrins, que no es podia estudiar els neutrins perquè era fins ara una partícula teòrica que es podia predir.
0: Quàntica,
1: però,
0: no?
1: Sí, que sí.
0: Són
1: subatòmiques, són partícules més petites que una atòmica de les partícules bàsiques, que els electrons i tot això, no? I doncs, clar, ara per la primera pregunta era si els neutrins tenen massa o no, perquè la teoria, uns deien que no tenia massa i altres diuen que sí que tenen massa. I aquí estan, doncs ara poden detectar neutrins, potser un cada 2 anys, però almenys, i són neutrins, a més a més, que venen de fora del sistema solar. O sigui, estem detectant partícules que venen de qui sap quants milions de quilòmetres d'estat.
5: Extraterrestre.
0: És que mira, en Jordi Mir, que entén la vida, no?, els moviments socials i tot... neutrins, és a dir, el no ser tangencial costa. És aquesta part de la ciència. Amb Oppenheimer es parlava de neutrins, no? Mm-hmm. Quan a la pel·lícula...
1: És part d'això, de la teoria bàsica de la matèria. Clar. Que fa temps que s'ha predit que existeix un neutrí, finalment se sabia que existien, havien d'existir segur, el que ningú els havia pogut atrapar.
0: Massip, avui, ara mateix estem informant d'aquest... clima tan extrem, jo penso que t'hem fet repassar una mica què està descobrint la ciència sobre els canvis que està patint el clima, no? S'han publicat molts articles, en Mir també li interessa molt perquè això té les seves connexions amb el que votarem, ja ho dic directament, m'avanço la teva connexió. O sigui, què destacaries d'aquestes investigacions?
1: Doncs com bé dius, s'estan publicant desenes i desenes d'articles. He estat mirant només els últims mesos articles importants a destacar, i n'hi ha diversos per si algú té encara dubtes de que estem enmig d'una emergència climàtica amb conseqüències realment tràgiques. Una, per exemple, és que han estudiat el que és la diferència de temperatura dia a dia, es diu?
0: Sí.
1: Que si supera, diguéssim, el que és el 90% de la normalitat, o sigui, se'n va cap a aquest 10%, cap al que és extrem, això es diu temperatura, canvi de temperatura extrema. Per exemple, un dia estàs a 28 graus, l'endemà estàs a 12.
0: Sí.
1: Això, amb el canvi climàtic, cada cop és més habitual, i això ja s'ha estudiat que és una de les coses que té més impacte amb els cultius, amb la qualitat de la terra i amb la salut humana. Els humans no portem massa bé, això. De
0: Però passar, això passa en un desert, per exemple.
1: En un desert passava abans, i ara està passant amb temperatures en llocs cada cop menys desèrtics, més normals que se suposava que passava. El que han calculat en aquest estudi és que al voltant del 2100 aquestes diferències tan extremes hauran augmentat tant que afectaran el 80% de la població. O sigui, això que dius que passava amb deserts, el 2100 ens queda molt encara, no? Però ens queda molt
0: És a dir, ens fregirem al matí i ens congelarem a la nit.
1: O ens fregirem un dia i l'endemà ens quedem morts de fred, o aquestes coses aquests canvis tan extrems que, evidentment, portaran mortalitat, portaran pobresa, portaran problemes socials.
0: Això quan?
1: Això, en principi, això, fins a un 80% de la població humana d'aquí a final de segle estarem afectats.
0: Això és canvi climàtic?
1: Això és totalment directament canvi climàtic.
0: Mira. Ara, abans que et mengis el micròfon. Ara, connecta.
5: No, mira, estava escoltant la previsió que feia de quan passaria i sense qüestionar aquest període, perquè jo confio en la gent que es dedica a fer aquestes recerques i ho estableixen, una de les tendències que també estem veient darrerament és com algunes de les persones que fan ciència en aquest àmbit ens diuen algunes de les dades que estàvem dient que arribarien al 2050 ens estan arribant ara, és a dir, 25 anys abans, no? Per tant, hem de tenir molt clar que aquestes previsions estan fetes en un determinat context, davant d'una determinada realitat, però si la situació s'agreuja, si no fem la feina que hem de fer, tot això arriba i arriba abans i de pitjor manera. I això ho hem de tenir molt clar. No per fer discursos alarmistes, que jo crec que aquí estem tots en contra de l'alarmisme i de l'apocalipsis, sinó simplement per dir, la ciència està, ens està dient això. Hem anat al metge i ens ha dit que ens passa això. Per tant, la qüestió és ara com actuem.
1: Efectivament, crec que hi ha, de fet, hi ha estudis també, més a més, que estan demostrant exactament el que diu el Jordi, que les previsions inicials eren optimistes, perquè estan anant pitjor, s'està accelerant més el canvi climàtic del que havíem previst. Aquell objectiu de no pujar més de 1,5 graus dels acords de París, si recordeu, ja ha passat a la història, 1,5 ja el tenim superadíssim.
0: És el que t'anava a dir, és que qui se'n recorda d'això?
1: Estem parlant de 2 ara ja, i un altre estudi que he trobat, clar, quan parlem de pujar la temperatura mitjana a 2 graus, tot tu penses, bueno, 2 graus, de 23 a 25, clar, això s'associa, estem parlant de la mitjana i global, la pujada de 2 graus s'associa a canvis extrems molt més freqüents, és a dir, això que dèiem de la variació de temperatura, això que dèiem, estem veient d'aquestes tempestes, aquests estius secs, aquests primaveres superplujoses o al revés, totes aquestes coses, el que és una miqueta, diguéssim, l'avís és aquesta pujada mitjana de 2 graus, que potser no li donem importància quan et diuen 2 graus, 1 grau i mig, això és l'avís només del que hi ha al darrere, és la punta de l'iceberg que hi ha al darrere de tot aquest clima extrem, que és el que suposo que finalment s'està entenent que és el que porta el canvi climàtic, no? Durant molt temps estàvem dient, bueno, el canvi climàtic, els negacionistes deien, si no fa tanta calor o no està pujant la temperatura, és que no és això. El canvi climàtic, la mitjana de temperatura pujarà 1 o 2 graus, que d'acord, és una pujada relativament lleu, però això comporta tot aquest canvi de cicle de temperatura que tenim, que els llocs temperats passin a ser àrids, com estem veient, que hi hagi més precipitacions, que vagi una sèrie de problemes associats de salut, i això ja li regalo, passo la pilota de gol pel Jordi, un estudi diu que la pobresa, l'augment de la pobresa s'augmenta directament amb aquest augment de temperatura. Si arribem a aquest 1% extra de temperatura, aquest 2%, aquest 2 graus que, perdoneu, que havíem dit, això farà que pel 2030 hi hagi un 40% més de persones amb sota el llindar de la pobresa, és a dir, afectades pel clima, la pobresa climàtica, que evidentment afecta a territoris, països que ja estan amb problemes, però que ens afectarà a nosaltres també, això tindrem problemes, els pagesos tindran problemes, la gent tindrà problemes en general, tot això està augmentant. Per tant, tindrà un impacte directe, no tan sols en la salut, no tan sols en el planeta, sinó en les nostres butxaques.
0: Això està a l'agenda dels polítics. Mira, passant-te la pilota, també.
5: Doncs mira, m'agradaria pensar que sí, i vull pensar que en alguns, i segurament de diverses opcions polítics, hi pensen, i treballen, però jo crec que un dels greus problemes que tenim, i ho hem vist ara que ja s'han convocat les noves eleccions, és que quan comença la campanya electoral, que gairebé podríem pensar que estem constantment en campanya electoral, però quan ja veritablement es dona com el tret de sortida, veus ràpidament quins comencen a ser els temes que cadascú posa sobre la taula. I ho vam veure ahir. Ahir, temes principals, per part, diguem així, de l'oposició, era parlar de si hi haurà una manipulació electoral, si el president del govern farà tot el possible per mantenir-se, si això va de o defensar la pàtria o acceptar... I veus que no tenim capacitat o no tenen capacitat de tenir un debat argumentat sobre els problemes que tenim. I jo sóc bastant contrari al que anomenaríem les opcions tecnocràtiques, és a dir, no, que governin especialistes. No, jo crec que necessitem gent que es dediqui a la política, que amb el coneixement de les diferents àmbits que hi ha, per exemple, el coneixement científic, tingui capacitat després d'articular un debat públic i prendre decisions, no? Però el que no pot ser, des de la humil posició, és que visquem un tipus de campanyes electorals i una conversa pública que està fonamentada en l'enfrontament, en la desqualificació i en intentar fer veure que els altres són el pitjor que li pot haver passat a la teva societat. Perquè això ens condemna a no fer front als problemes que tenim.
1: Jo crec que, a més, ho deies la setmana passada molt clarament, Jordi, els problemes de vivenda, els problemes de lloguer, els desnonaments, fa 15 anys, el 15M, ja en parlàvem. Què ha passat en 15 anys entremig, no? O sigui, sembla només que ara que hi ha, igual que els immigrants, la immigració, el problema de migració, Ceuta, etc., quan algú en pot treure un rèdit polític, en contra o a favor, és quan de cop i volta te'l trobes de primera fila, aquest tema. Un tema que dius, si realment volem solucionar el problema de la vivenda, evidentment necessitem decrets, necessitem tapar forats, però això cal un treball conjunt de tots els partits polítics a llarg termini, perquè si necessitem més vivenda, hem de començar a construir vivenda, falta vivenda social, això no es construeix d'un dia a l'altre, això no s'arregla amb un decret, o sigui, tu pots arreglar els lloguers, el que sigui, però seguirà faltant vivenda, seguirem tenint els mateixos problemes, i això sembla que només surt quan hi ha una possibilitat d'elecció, quan algú ha de donar un vot. Llavors, si tothom, els que estan en contra s'ho donen en contra, els que estan a favor s'ho donen a favor. I crec que en aquests moments el que està demostrant això és la baixa qualitat que tenim, no diré només a Espanya, sinó de la política en general, que dius tu, que s'està fent una política de confrontació en lloc d'una política de resoldre problemes. Els problemes només s'utilitzen per atiar aquesta confrontació que dona vots.
0: I ciència, ciència i ciència, per acabar-ho, perquè en Joan ens ha d'actualitzar la situació.
5: I política rigorosa que ens permeti tenir els debats que necessitem.
0: Sàpigues que en Mir m'ha dit aquest matí això, ciència, ciència i ciència.
1: No, jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, que els polítics han de fer política, els científics han de fer ciència.
5: Però s'han de comunicar.
0: Mínim així, gràcies, fins dimarts que veu. Rebem aquesta estona per connectar, gràcies,
3: sí,
0: de veritat.
3: Fer resum del que han explicat en aquesta roda de premsa els membres de Protecció Civil d'aquests aiguats que ara mateix estan actius al litoral i s'han hagut de rescatar 21 persones, 18 rescats a Xerta, 2 a Vandellós, 2 més a Cambrils, i el que han explicat és que ara mateix molts municipis de l'Ebre estan sense llum, Xerta i Benifallet sense telèfon també. Una de les que ha comparegut és la directora de Protecció Civil, la Imma Soler.
6: Bueno, doncs per part de Protecció Civil seguirem aquest vespre nit amb aquesta situació per preveure possibles necessitats. Sabem que en aquests moments, donat la pluja que ha caigut, hi ha molts punts on s'està acumulant molt l'aigua. Ja tenim avisos hidrològics de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens indiquen aquest increment de rius, rieres i barrancs.

0: accedir i que gestionarà també aviam com poden fer aquestes intervencions per poder restablir aquest subministrament el més aviat possible. Alhora que hi ha aquesta dificultat amb el subministrament elèctric, també hi ha en alguns punts manca també de telefonia. Per exemple, Xerta i Benifallet sabem que estan en aquesta situació de manca de telefonia, com pot ser possiblement en alguns punts donada la manca de llum que es vagi produint. Anirem seguint també aquestes avaries per tal de que ens comentin aviam si poden estar restablertes el més aviat possible.
1: Doncs això és el que ha explicat des de la Protecció Civil, aquesta falta d'electricitat i també de corrent de telèfon en aquests municipis que són els que s'han vist més afectats, a Xerta, Benifallet, però insistim que fins a les 2 de la matinada s'ha enviat l'alerta als mòbils també a les comarques de més al nord, centre del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat i també el Gironès i la Selva. I l'avís de possibles crescudes, sobretot al Baix Camp. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa de risc hidrològic per l'augment de cabals als rius en aquesta comarca especialment.
2: Doncs ja us he convidat, no?
3: No ens hem anat, ens hem quedat aquí.
2: Però heu vist, eh? O sigui, tot avui realment no pensàvem tampoc que arribarien les alertes d'aquesta manera, o sigui, no podíem haver encertat més amb el tema. Així que ens veiem dimarts que ve. Gràcies, Miri Massip. Nosaltres fem ara el dia en 5 minuts amb en Martí Oliver i avui juga Espanya. Podeu seguir el Carrusel Deportivo a la SER, aquest partit, Croàcia-Espanya, i si voleu escoltar el 25, a SER Catalunya. I això t'interessa a tu.
1: Aviam, sí.
2: Comiat de Messi amb l'Argentina a la 1 de la matinada.
1: Aquesta matinada, sí, sí.
2: Amb narració d'en Flaqui a SER Catalunya. Meravellós. Així que res, una pausa i de seguida actualitzem aquestes dades sobre els aiguats.

0: A crecer es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
1: Yo para mi salud solo elegiría lo mejor.
2: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
4: És dimarts 6 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
5: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
4: Un nou episodi de pluja torrencial està escombrant Catalunya. Protecció Civil ha enviat un alert a 12 comarques. L'episodi ha començat al sud del país, s'anirà movent cap al nord. De moment plou molt, però en llocs molt concrets, sobretot de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona. Estem molt pendents que arribi a l'àrea metropolitana. En aquests punts ja s'han superat els 40 litres en 30 minuts. Sentim l'aigua baixant, per exemple, pels carrers de Xerta, al Baix Ebre, on els bombers també han rescatat diversos vehicles que estaven atrapats a la sortida que la C-12 té a l'altura del municipi. Aquesta tarda els bombers han fet més de 100 actuacions, s'han rescatat a 21 persones atrapades a vehicles. A Tarragona i Terres de l'Ebre ara mateix no hi ha cap salvament pendent, no hi ha hagut danys greus i estem molt atents de com això pugui condicionar a l'àrea metropolitana. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segolà, ha assegurat fa uns minuts que l'episodi serà fort fins a la mitjanit i demana molta precaució.
6: S'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu occidental.
4: La predicció és que demà encara plogui, però que ho faci ja sense aquesta torrencialitat. Tot això mentre els municipis es recuperen de la pluja dels últims dies. A Granollers, de fet, han tancat els serveis municipals aquesta tarda. També han anul·lat totes les activitats culturals i esportives per precaució, mentre que prop de mig miler de persones estan intentant trobar el noi que va desaparèixer el cap de setmana, un menor amb autisme que va sortir de casa la matinada de diumenge espantat per la tempesta. Els Mossos han demanat ajuda a tothom i també han difós la descripció d'aquest nen. És moreno, amb cabell negre, rinxolat i que vesteix samarreta turquesa i pantalons curts taronges. Recordem, ara mateix hi ha moltes poblacions de l'Ebre que s'han quedat sense llum, també algunes sense cobertura. Tot això mentre Barcelona, l'Ajuntament assegura que encara ara hi ha 2.500 veïns sense llums, amb talls des dels aiguats de dissabte. Ja han obert un expedient informatiu a la companyia per saber què està passant.
7: Hem estat de forma permanent demanant informació a la companyia distribuïdora per saber com està la situació i com es resoldran aquestes incidències i quant de temps tardaran en resoldre-les. Entenem perfectament el malestar i la indignació d'aquells veïns i veïnes que estan sense llum en alguns casos des de fa 48 hores.
4: Són declaracions de Laia Bonet. L'altre gran tema d'avui és l'amnistia. Després de la decisió del Constitucional d'avalar que es pugui amnistiar la malversació del procés, el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El líder de Junts ha parlat fa una estona des de Waterloo, però no ha aclarit la gran incògnita que és quan pensa tornar, tot i que fons del seu entorn asseguren que esperarà com a mínim a que el jutge Llarena li apliqui l'amnistia i arxivi la causa.
8: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
4: És Puigdemont que diu que la resolució del Constitucional suposa una derrota per tots aquells poders que han intentat portar-lo davant dels tribunals. També ho han celebrat dos altres implicats, Oriol Junqueras i Jordi Turull, que de moment continuen inhabilitats a l'espera que el Suprem faci efectiva aquesta decisió del Tribunal de Garanties.
9: Hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
10: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia.
4: I en un clima ja preelectoral també s'hi ha referit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
11: Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
4: Ha estat un dia d'intensitat als tribunals perquè avui també hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha aplicat l'indult a Laura Borràs, a l'expresidenta del Parlament. Això sí, l'obligarà a fer un curset anticorrupció a condició de que no entri a presó. En té més detalls l'Andrea Villoria.
12: Exacte, els jutges han rebaixat la pena a Laura Borràs dels 4 anys i mig de presó als que va ser condemnada a finalment 2 anys de presó i per tant no haurà d'ingressar a un centre penitenciari, tot i que només si compleix les condicions. I aquestes condicions són no tornar a delinquir en els propers 5 anys i sobretot participar en un curs anticorrupció d'una durada mínima de 25 hores i no serveix qualsevol formació, sinó que el tribunal hi ha de donar el vistiplau. Ara Laura Borràs té 3 mesos per presentar aquest curset, tot plegat arran de la seva condemna per fraccionar contractes quan dirigia l'Institut de les Lletres Catalanes i adjudicar-los així, ha dit a un amic.
5: El dia en 5 minuts.
13: Si en vacío sastre cuesta un poco, pues claro, yo que estoy acostumbrado, José Luis, muy buenas.
14: Hola, Dani, ¿qué tal?
13: A pegar unas voces del copón.
14: Bueno, pero...
13: No, Juan, meter la sintonía tal
14: lo
13: de
14: mismo que nos... ¿No empezáis nunca en vacío?
13: Música, no, alguna vez.
15: Claro, pero, rara vez, ¿eh?
13: Pero generalmente está asociado a un error en el ordenador. No,
14: no, hombre, cuando el día es muy, muy solemne.
13: Igual por una mala noticia. Ya. Pero no es una mala noticia decir que en la cadena SER tenemos doble oferta, ¿no? A través de la aplicación de Carrusel también.
14: Desde ya mismo. Desde ya mismo, a partir de ahora, los siguientes se pueden quedar con Carrusel y con Hacia España. Pero también, si quieren información. Y oye, son días que, por lo que sea, información no falta.
13: O sea, elecciones, sol,
14: amnistía, la vivienda. Bueno,
13: la vivienda un poquito de todo. Dos preguntas muy rápidas. Muy rápidas. La porra del Cor Hacia España, en split.
14: Yo creo que 1-3.
13: 1-3, bien. ¿Messi o Maradona?
14: ¿Así en general?
13: Sí, claro, no.
14: Pues te diré Messi porque le he visto más partidos.
13: ¿Messi o Ronaldo? Está Coque delante, ¿eh? Messi o Ronaldo.
14: Messi.
13: Pues hoy la SER, a través de la aplicación de la cadena SER, da el último partido de Leo Messi con la selección de Argentina.
14: ¿A la 1 de la madrugada, no? ¿A qué hora es
13: una,
14: eso?
13: Una de la matina hasta las 3 de la matina.
14: Pues nada, habrá que... En cuanto acabe hora 25 y el larguero, nos queda...
13: Ya bifurcas, bifurcas ya, ¿no?
14: Bifurco ya.
13: Ahora tenemos que callarnos, y esto que hemos hecho de forma informal, ahora suenan 20 segundos para que la gente se entere bien del rollo.
14: En la aplicación, eso es, en la aplicación, en la ser más, hora 25.
13: Ahí estamos.
14: Y luego,
15: mejor que la uva.
13: Silencio.
14: Hala.
13: Venga.
16: Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 en nuestra app y web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.